Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 64%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 62%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 63%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 67%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 67%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com.

o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music, amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 67%.

0: Sintonitzar Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Doncs sí, Laia, jo veig que cada cop doncs, van sortint eines noves que ens proposen coses noves. No sé si al final tindran els resultats que volem, però jo penso que sí, que hem de donar passes endavant amb les bones pràctiques.
1: Sí, per veure'ns també des de fora, veure com ho estem fent, és interessant.
0: I com ens veuen. Clar. De vegades no, la gent de la cultura popular no sabem com ens veuen des de fora.
1: Sí.
0: Doncs això en parlarem avui al reportatge central. Parlarem de bones pràctiques, ja veuràs. Som-hi?
1: Som-hi.
0: Mira, llum vermella, som-hi. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'encomana a través de la xarxa i la ràdio.
1: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 26 de juny de 2026, Diada de Sant Joanípol. I estem de celebració rodona, perquè aquest és el programa número 851 de la nostra etapa digital i el 2640 de tota la nostra història. Déu-n'hi-do el camí que portem fet des d'aquell setembre de 1989.
0: Com sempre, ens teniu a un clic de distància al nostre portal web, el festafesta.cat, i encarem un cap de setmana ja de molta calor i sobretot de molta festa major, Laia, perquè estem en plena efervescència de Sant Pere.
1: I tant, i el mapa del país bull d'activitat. Aquests dies tenim cites a Callús, a la Gornal, a Montmeló i, evidentment, totes les festes de Sant Pere. A Sant Pere Pescador, a Sant Pere de Vilamajor i la gran festa major de Sant Pere de Ribes. Ningú té excusa per quedar-se a casa.
0: Pel que fa al contingut d'avui, posarem el focus en el registre de bones pràctiques de cultura popular.
1: Tenim 55 minuts per endavant carregats de tradició i actualitat. Comencem?
0: Doncs som-hi, perquè ara comença el Festa Festa!
2: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que podeu interactuar amb nosaltres a les xarxes socials, a Facebook, a Instagram, a X i al nostre canal de Telegram. Tota la cultura popular a l'abast de la mà, gràcies també al portal Tornaveu i al web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I ens podeu escoltar quan vulgueu a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació ben forta també a les emissores de ràdio locals que cada setmana ens fan confiança i ens fan un forat a la seva graella per compartir aquesta estona amb tots nosaltres.
0: Avui tindrem les notícies del Tornaveu, el baròmetre casteller, a les nostres seccions habituals que són dites i refranys, contes i mentides, una sopa de cançons i unes històries de gegants.
1: Però ara anem per feina. El nostre reportatge ens endinsa en el registre de bones pràctiques de cultura popular.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: El teixit de l'associacionisme cultural i la cultura popular a Catalunya es troba en un procés constant de transformació per adaptar-se als valors i a les exigències de la societat contemporània. En aquest context, la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat ha impulsat un nou espai institucional per fer valdre, reconèixer i difondre aquelles experiències que enforteixen la participació comunitària. El Registre de Bones Pràctiques neix amb la voluntat de convertir-se en un motor d'inspiració col·lectiva, fixant la mirada en aquelles propostes que ens fan avançar cap a una cultura molt més participativa, equitativa i sostenible. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat vol certificar i potenciar aquelles iniciatives que porten un valor realment transformador, a través del feminisme, l'antiracisme, la cohesió social, l'accessibilitat i la sostenibilitat ambiental i econòmica. La cultura popular, per tant, evoluciona sobre una base sòlida per fer del carrer un espai absolutament inclusiu i obert a tothom. Amb el desplegament d'aquest nou registre ja en marxa, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte i què suposarà per al sector, de quina manera es delimita i se selecciona una bona pràctica, quin acompanyament reben les entitats distingides amb el segell de qualitat i com es potenciarà que aquest coneixement es repliqui a tot el territori a través de les jornades de trobada. És per això que hem parlat amb Georgina García, del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme, que ens ha donat les claus per entendre l'abast d'aquesta iniciativa i els reptes de futur d'una proposta que assegura i consolida l'excel·lència de la nostra cultura popular. Per entendre l'abast d'aquesta iniciativa, primer cal delimitar de què parlem exactament quan ens referim a aquest espai institucional. Lluny de ser un simple llistat burocràtic, aquest registre neix amb una clara voluntat transformadora i de servei públic per al teixit associatiu català.
5: Doncs el Registre de Bones Pràctiques en Cultura Popular és una iniciativa que ha impulsat la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat. Neix amb l'objectiu de reconèixer, posar en valor i difondre experiències d'entitats, ens locals i altres agents culturals del territori que contribueixen a fer una cultura popular més participativa, entenem que més inclusiva, equitativa i sostenible. Vol ser una eina tant per entitats com per institucions que propici l'intercanvi de coneixement i que faci possible la replicabilitat de projectes innovadors arreu del territori, adaptant-los a cada context.
1: El concepte de bona pràctica pot semblar abstracte, però la Generalitat ha fixat uns indicadors molt concrets per aterrar-lo a la realitat de les colles i de les entitats.
5: Entenem per bona pràctica una iniciativa o un projecte cultural que genera un impacte transformador en el territori i la comunitat i que promou a la vegada els drets culturals, que impulsi valors que considerem essencials per l'evolució de la cultura popular, com poden ser la participació cultural, la cohesió social, la sostenibilitat, l'accés, l'accessibilitat de tothom a la cultura, la perspectiva antiracista i feminista, i que experiències i iniciatives en fi que contribueixin a fer de la cultura un entorn més inclusiu i igualitari. La selecció de pràctiques destacades s'ha realitzat mitjançant un consell avaluador format per persones expertes designades per la Direcció General i que són especialistes en diversos àmbits relacionats amb els drets culturals i amb l'accés a la cultura.
1: reconeixement en forma de segell o de diploma és honorífic, però les entitats necessiten eines tangibles per seguir creixent. Per això el projecte va un pas més enllà i ofereix un retorn pràctic per la gestió del dia a dia.
5: De les iniciatives seleccionades aquest any, se n'han reconegut dues que rebran suport en forma d'assessorament i seguiment tècnic, per tal que puguin consolidar els seus projectes, donar-los continuïtat en el temps. Aquest acompanyament el durà a terme l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural. Es tracta en primer lloc del projecte Cultura Popular per a Tothom cap a una accessibilitat universal de l'Ajuntament de Mataró. Aquesta iniciativa promou que la Festa de les Santes sigui accessible a tothom, a tota la ciutadania. Es parteix de la idea que un acte accessible no ha de ser un acte diferenciat de la festa, sinó una versió enriquida de la festa amb recursos que permetin la participació de totes les persones en condicions d'igualtat i amb confort i seguretat. En segon lloc, tenim la iniciativa Festes que ens uneixen de l'entitat Diàlegs de Dona del barri del Raval de Barcelona. Aquest projecte té com a objectius principals promoure la participació cultural de les dones migrades, és a dir, donar-los eines com a ciutadanes actives també per a la participació cultural, posar en valor la diversitat cultural del barri, que ha de ser una riquesa i una oportunitat, i fomentar el diàleg intercultural i interreligiós i, en definitiva, fer de la cultura popular una eina de convivència veïnal i cohesió social.
1: Per evitar que el coneixement quedi tancat en un calaix digital, la Generalitat aposta per espais de trobada presencials on neixen sinergies reals entre colles de realitats molt diferents.
5: Doncs precisament un dels objectius del projecte de Bones Pràctiques és transferir coneixement i crear xarxa entre les entitats. Es tracta de promoure que les iniciatives reconegudes puguin servir, com dèiem, de model per ser replicades i adaptades a diferents contextos, de la mà de diferents entitats i en diferents territoris. Les bones pràctiques es documenten, es difonen a través d'una plataforma allotjada al web de la Direcció General que permet això a la ciutadania i altres entitats conèixer la metodologia, els aprenentatges i els resultats obtinguts. Les jornades de bones pràctiques aquest any es van celebrar el 18 de juny i són espais de trobada on les entitats comparteixen aquestes experiències, debaten sobre dificultats i oportunitats amb què s'han anat trobant. I és això, transferir coneixement i crear xarxa entre promotors de projectes de cultura popular i associacionisme cultural.
1: L'associacionisme cultural no viu aïllat de la societat, ni molt menys, i s'enfronta constantment a debats complexes, des de la inclusió de gènere fins a la reducció de la petjada ecològica. El COMI per assolir l'excel·lència en la gestió cultural planteja avui grans reptes.
5: Doncs pensem que els reptes principals tenen a veure amb l'adaptació de la tradició i també de l'organització interna de les entitats a una societat complexa i canviant. Es vol promoure una cultura popular que treballi per l'accés a la cultura i la participació de tothom, amb l'acompanyament, esclar, de les institucions. De fet, el programa de Bones Pràctiques neix per donar resposta a aquests reptes, identificant això, experiències que les entitats ja estan duent a terme i afavorint que es consolidin i esdevinguin referents útils per al conjunt de l'associacionisme cultural. Els àmbits de treball en què ens centrem, entre d'altres, serien garantir la participació real de col·lectius diversos, també aquells tradicionalment infrarrepresentats, incorporar la perspectiva antiracista a les activitats i en les estructures organitzatives de les entitats, millorar l'accessibilitat, sigui física, sensorial o cognitiva, a les activitats i a la festa, avançar cap a una major igualtat i diversitat de gènere, així com en la prevenció de les violències masclistes, treballar per unes activitats sostenibles, reduint l'impacte ambiental de festes i esdeveniments, i finalment facilitar el relleu generacional i la incorporació de perfils diversos i noves mirades a les entitats que això ha comportat.
1: Moltes gràcies, Georgina García, del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme, per atendre els micròfons del Festa Festa. Ara nosaltres seguim amb el programa.
4: Festa Festa!
1: Després d'aquest reportatge tan interessant, posem música. I quina música? Escoltarem ara una col·laboració de luxe. Roger Mas, Marina Rossell i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona interpreten Quan tothom viurà d'amor.

0: Quina delícia de versió, un autèntic regal per la Uira. Moltes gràcies a, doncs, al Roger Mas, a la Marina Rossell, a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, per aquest gabadal de talent i fer-nos vibrar d'aquesta manera.
1: I del plaer musical passem a la informació, i és que ara connectem amb la redacció del Tornaveu per saber què passa al món associatiu. Emma Robres, benvinguda una setmana més.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Ara fa gairebé dues dècades, diverses colles de bestiari de foc van adonar-se que, si bé formaven part de les festes de cultura popular, rara vegada n'eren els màxims protagonistes. Per intentar canviar-ho, va néixer el Festival d'Enceses de Bestiari de Catalunya, que aquest 4 de juliol arriba a la 17a edició. Artesa de Segre és l'escenari on cada any el bestiari de foc pot lluir-se i exhibir les millors i més potents enceses en un concurs que, lluny de la típica competició, busca proposar nous reptes a les colles. Ens ho explica Josep Maria Carrera, el coordinador del festival.
5: Aquest concurs no crea la competitivitat. Aquí l'única competitivitat és la colla amb la seva bèstia. Si són capaços d'encendre-la com cal i que s'apagui quan ells creguin que han d'apagar-se, després de la música, és tot un conjunt de coses que no és competitivitat entre uns i els altres, sinó és que és en demostren la seva habilitat del domini de la bèstia seua.
4: A la 17a edició podrem veure el drac de la Múnia, el drac Espurna de Calafell, el drac Narbon de Can Boada, de Terrassa, la Farnaca de Cambrils i el Mamut de la Canonja. En la valoració de les enceses, el jurat tindrà en compte l'efecte estètic, el ball de protocol i l'escenificació, els colors, el tipus de pirotècnia emprada i la durada. A part del concurs, tindrà lloc també la 19a trobada de bestiari de foc, on les bèsties locals i les convidades al concurs s'ajunten per mostrar els seus balls, per crear germanor i obtenir el protagonisme que sempre han merescut. Adifolk ja ha donat a conèixer el programa d'actes oficial de la 38a edició de la Plec Internacional, que se celebrarà a Estocolm, la capital de Suècia, els pròxims 14, 15 i 16 d'agost. Es tracta d'una edició especial pel que fa als participants. Ens ho revela Joan Fuentes, el director de la Plec.
6: Es va presentar la programació del que serà el 38è Plec Internacional. És un plec de rècords, amb 42 grups i 1.200 actuants.
4: Durant els 3 dies d'agost, els espectadors podran gaudir de diverses mostres de cultura popular, des de falcons o balls de bastons a jocs tradicionals o cant coral. En destaca especialment, però, l'espectacle inaugural, on per primera vegada es reuniran tots els grups participants i permetrà als assistents fer-se una idea de la diversitat de la nostra cultura popular. La nit de dissabte, al punt àlgid de la Plec, l'espectacle La Festa Major Catalunya serà l'esdeveniment central on s'ensenyarà al públic els elements més representatius de les celebracions del país. També cal destacar la Diada Castellera, que comptarà amb els castellers d'Estocolm, la colla anfitriona. Tot a punt, i com diu Joan Fuentes...
6: I esperar, doncs, el moment que anar-nos tots junts cap a Suècia i que la Plec sigui un èxit.
0: Gràcies, Emma Robres, per tota aquesta actualitat. Ens retrobem la setmana vinent. I ara, Laia, anem a veure com tenim l'actualitat castellera. Com va el baròmetre casteller?
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
3: Estrenes d'abans de Sant Joan.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre Estrella, ara del cap de setmana passat, anterior a Sant Joan. En la gamma de 8, els moixenguers d'Igualada han posat de sostre el 5 de 8. L'any passat va ser el seu segon millor registre. Per la seva banda, els castellers de Barcelona han completat el 2 de 8 que tenien només carregat. L'any passat el van descarregar després de la Mercè. Els segals d'Osona han completat el 3 de 8 que tenien a mitges i també han sumat el 2 de 7. Els xicots de Vilafranca han estrenat el 4 de 8. L'any passat va ser el seu millor castell del curs i els vermells també han presentat el 7 de 7. En la gamma de 7, els bous de la Bisbal han posat de sostre el 3 de 7 igualant ja els seus millors sostres històrics. Per últim, dues estrenes de 6 que arriben des de l'exterior. Els Geperuts de París han estrenat el 4 de 6 amb l'Agulla i els Maneques de Brussel·les han obert el Caseller amb el 3 de 6. La setmana vinent actualitzarem el baròmetre en tot el que hagi passat per Sant Joan. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies. Ens retrobem la setmana que ve.
2: Festa, festa!
1: Ara canviem de terç i ens posem una mica més gamberros amb els amics del Poni Pisador. Ens porten el seu ritme trepidant amb el tema Xup Xup.

0: Energia pura la del Pony Pissador, com sempre. I ara ens visita el nostre expert en paramiologia, en Víctor Pàmies. Quin refrany ens deu portar avui? Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Per molt que bufi el vent, no s'apaguen les estrelles. Tot sovint, els crits i renous, si no ens espanten, no són més que foc d'encenalls. Molt soroll de boixets i poques puntes. O també diem que molta fressa i poca endreça. O que és més el soroll que les nous, amb el sentit que alguna cosa té menys importància que no sembla. Aquesta dita també ens diu que no ens hem de deixar impressionar per amenaces sense fons, que no poden afectar una actuació decidida i ben fonamentada. Diu el refranyer que caca borda no mossega, i en el sentit de fer servir els mitjans adequats a una situació, ens adverteix que no es poden matar mosques a canonades.
4: Una reflexió preciosa. Víctor, moltes gràcies per ser-hi una setmana més.
0: I aquesta setmana toca un festa-festa gran reserva.
4: A veure què ha trobat Josep Maria d'ell aquest cop.
2: Festa-festa gran reserva.
5: Avui he trobat un record del futur. Dit així pot semblar surrealista i de ciència-ficció, però no ho és tant. L'arxiu sonor del Festa Festa conté, a dia d'avui, hores d'ara, 4.212 àudios entre seccions, entrevistes i programes emesos des del 2010, any en què va començar l'etapa digital, però també conté alguns espais i programes que encara no han vist la llum. És el cas del concert del Memorial Joaquim Serra 2025, que es va celebrar el passat mes de novembre a l'Aliança del Poble Nou de Barcelona. Tot aquest material es troba al nostre web, festafesta.cat. Aquest concert formarà part de la programació estiuenca del Festa Festa amb dos especials del mes d'agost, que podrem sentir el mes d'agost. Ara us oferim un tastet per obrir boca, recordant que al Festa Festa ens fem ressò cada any del memorial i els seus objectius. Jordi Saura, presentador de l'acte, ens introdueix en la primera sardana del concert, Flor de Neu, de Juli Garreta, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, dirigida per Bernat Castillejo.
6: Garreta coneix la gran música europea a través de les partitures que arriben a Sant Feliu i que ell interpreta en cercles de la població. Garreta viatja a París, viatja a Bayreuth i es relaciona amb el món cultural català del moment, com ens explica la primera sardana que escoltarem, Flor de Neu, entroncada amb els corrents modernistes i que, juntament amb Griselda, ens remet a l'obra Canigó de mossèn Cinto Verdaguer.

Flor de neu, sardana escrita per Juli Garreta l'any 1902, interpretada en aquest cas en directe per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, el mes de novembre, dins de la programació del Memorial Joaquim Serra, Cobla Sant Jordi, dirigida per Bernat Castillejo. A l'agost programarem tot el concert aquí, al Festa Festa.

0: Hem escoltat a l'Esfeneca amb un so captivador.
1: Festa, festa!
0: I ara el món de l'imaginari pren el protagonisme. Obrim la porta al món de l'oralitat amb l'Albert Estengre i els seus contes i mentides.
2: Festa, festa!
3: Contes i mentides.
2: Amb la col·laboració de VilaWeb.
3: Amb Albert Estengre.

0: Una vegada, jo passejava per Girona i anava mirant la catedral. Mira que n'és de maca. Mira que hi ha unes escales que pugen i ens no hi arribes, i arribes cansat, perquè hi ha 100 i... a la vora de 100 graons, què sé jo, em vaig descomptar. Doncs bé, jo anava passejant per dalt de l'escala. Pel damunt anava pujant i anava mirant de passar d'aquell campanar i totes aquelles coses, i hi havia tota una sèrie d'animalons que sobresortien de la paret. De pedra eren. Coi, què és tot això? Vaig pensar. I mira, sabeu a qui em vaig trobar? A tres amics. Tres, bé, una amiga i dos amics, tres germanets. Em vaig trobar en en Jofre, en en Bernat i en la Neus. Allà mateix me'ls vaig trobar. Ei, què hi feu aquí? I mira, els hi vaig explicar que havia anat a fer un vol a Girona. I em varen ensenyar tota la catedral per fora. I em varen dir que aquelles coses, aquells animalons que sobresortien de la paret, eren les gàrgores, i que servien per deixar anar avall l'aigua que queia a la teulada quan plovia, i que tot eren animalons menys una de gàrgora. Que n'hi ha una, i me la varen ensenyar, que no és una bèstia. Aquella gàrgora és... és una bruixa. Una bruixa. La bruixa de la catedral de Girona. Diuen i expliquen, i així m'ho varen dir la Neus, en Jofre i en Bernat, eh? Vet aquí que em varen dir que aquella gàrgora, aquella bruixa que estan allà, amb la boca oberta... Ara, per aquella boca només hi surt l'aigua clara de la pluja quan cau, però que quan aquella dona era bruixa... perquè havia estat una bruixa, es veu que vivia a Girona, no gaire lluny de la catedral, i cada vegada que la gent entrava i sortia de la catedral o passava alguna processó, ella sortia, treia el nas de casa seva i renegava, vull dir que deia paraules lletges i es queixava i cridava: i què feu, que sortiu d'aquí, no aneu a missa, que aquí, que allà, que tomba, que gira. Era havia de ser bruixa per força, perquè és que parlava sempre del dimoni. Ella deia que n'era amiga del dimoni, i això, amistats amb el dimoni, només els hi tenen les bruixes. Diuen i expliquen que aquesta bruixa, a més d'insultar a tothom, vet aquí que també llançava pedres a les processons, a la gent, als carruatges, a tothom qui s'acostava a la catedral, ell els hi llançava pedres. Aneu, a Botamant, que sí. Totes aquestes coses, deia, era ben bé una bruixa, m'explicaven ells. I es veu que un dia... una tarda cap al vespre, que ja començava a no ser de dia. Doncs vet aquí que una vegada va passar que entremig d'aquells insults i de les llançades de pedres, de no se sap on, em va sortir una veu molt gruixuda que va venir just després de sentir-se un tro. La gent va quedar esparverada. Aquella veu va dir: ai, pedres llences, pedres llençaràs, i en pedra et convertiràs. Tothom va quedar parat, astorat. Què ha passat, això? Qui ho ha dit? Ella, la bruixa, també. Què ha passat aquí? Qui ha parlat? I ella no va parlar mai més. Perquè, tal com va dir allò, no se sap com ni de quina manera, ella va començar a surar, a enlairar-se, a tirar amunt. Tota sorpresa, anava mirant a la gent. Tenia por. Ella era bruixa, però aquesta màgia ella no la feia. Es veu que va anar pujant, i va quedar enganxada en aquella paret de la catedral. Amb la boca oberta, en allà va quedar de pedra. De pedra. I amb la boca oberta, ja us ho he dit, d'aquella boca, ara no en surt cap insult, ni d'aquelles mans cap pedra. D'aquella boca només en cau l'aigua clara quan a sobre de la catedral de Girona hi plou. A mi m'ho varen dir aquests amics meus de Girona, que si hi aneu, que us ho expliquin, perquè en saben molt. La Neus, en Bernat i en Jofre.
1: Moltes gràcies, Albert, per fer-nos viatjar amb les teves històries.
2: Fes de festa.
1: I del conte passarem a la cançó, perquè arriba Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui ens porta un clàssic del mestre Toni Jiménez, El monstre de Banyoles.
3: Fes de festa.
4: Sopa de cançons. Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.
5: Toni Jiménez va començar a cantar per la Mainada l'any 1977 i és també cantautor folk, escriptor de contes i narracions i professor de guitarra i banjo. És un músic prolífic i incansable. Ha publicat 137 discos, 57 llibres i cançoners. Ha col·laborat amb 20 enregistraments més d'altres cantants i grups com a músic o com a cantant, i el seu repertori de cançons és molt i molt extens. Les cançons de Toni es treballen sovint com a recursos didàctics tant a les escoles com a centres de lleure. Toni Jiménez va ser també un dels participants del col·lectiu de cantants animadors infantils Cinc dits d'una mà, juntament amb en Xesco Boix, l'Àngel Davant, en Lluís Maria Panyella i en Noé Ribas, i van funcionar entre els anys 1980-1985. L'any 2009 van rebre el guardó de reconeixement a la seva aportació individual i col·lectiva en benefici dels infants del nostre país, atorgat per la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat en el 20è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants. Ha estat també un estudiós de la cançó, amb els seus mètodes de cançosofia i cançoteràpia, i va crear i dirigir l'Escola de Cançó dels anys 1988 al 2003. És mestre i doctor en pedagogia, i això es manifesta en tot el seu repertori musical. Ell mateix defineix clarament els seus objectius: ajudar a créixer la Mainada de forma positiva perquè esdevinguin persones nobles i honrades, desvetllar el plaer dels infants per la vida i per tot el que és noble i bo, fer servir les cançons com a recurs didàctic i la música com a mitjà educatiu integral i globalitzador. Ben segur que una de les cançons més conegudes i popularitzades d'en Toni és la que ara escoltarem, El monstre de Banyoles.

0: Hem escoltat Toni Jiménez i el seu clàssic El monstre de Banyoles.
1: Gràcies, Noé Ribas, per aquest bany de nostàlgia i alegria. El monstre Banyoles. I tancarem les nostres col·laboracions d'avui amb la planta noble de les figures de la festa. Arriben les històries de gegants, una secció amb guió del Nico Alonso i la veu de la Berta Miró. Avui ens n'anem cap al Baix Camp.
2: Festa, festa.
3: Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
4: Els gegants del carrer de Vall de Montbrió del Camp tenen una història ben peculiar, i és que procedeixen d'una subhasta realitzada a Poblet a finals del segle XIX, a la qual totes les famílies del carrer hi van aportar un ral per tal de poder-los comprar. Per aquest motiu, se suposa que deuen ser anteriors i segurament devien de ser d'alguna població de la vora o de Poblet mateix. Segons Joan Amades, eren d'una parròquia de Reus. També, segons el mateix autor, el gegant del barri de Vall patí una caiguda a principis de segle, per la qual cosa se li hagué de fer una testa nova. Són fets de fusta massissa tallada i tenen un important valor. Potser el que més valor els dona és que siguin tan simples i tinguin unes línies tan ben marcades, fet que els atribueix una elegància natural. L'any 1981 participen en el rodatge de la pel·lícula La plaça del Diamant, on apareixen amb els noms de Pinxo i Pinxa, que és com se'ls anomena actualment. Aquests noms volen explicar-nos com són, eixerits i bona gent. Els gegants del carrer de Vall no són molt viatgers i és que surten poc del seu poble. Com que no són de propietat municipal, els seus geganters són els que tenen la darrera paraula. Cal destacar que Montbrió ha estat anomenada moltes vegades com la població amb més gegants per càpita, ja que el seu nombre ronda la desena, quatre dels quals són centenaris, els del barri de Vall i els del barri Major. Els del barri de Sant Antoni tenen una parella extreta del popular taller, l'Ingenio, que fa uns anys va tenir descendència. I també hi ha els gegants del grup de colònies de Montbrió, Vinyols, els més joves de la població.
5: Moltes gràcies, Nico i Berta, per acostar-nos als gegants de Montbrió.
6: Fe!

0: Festes de Sant Pere amb museu de molt de l'esfera. Ens acomiadem seny i amb música de la bona. La sardana amb banda d'una bona. De Jordi Molina, del seu treball Palíndrom, interpretada per la principal del Llobregat.
1: La setmana vinent tornarem amb més cultura popular. Fins llavors, sigueu feliços.
0: Adeu!

0: Intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, tot i l'alt el foc decretat fa 10 dies. Washington ha bombardejat posicions militars iranianes en represàlia a l'atac de dijous contra un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran ha respost amb una ofensiva contra objectius nord-americans. A Veneçuela, els equips de rescat treballen a contrarellotge per trobar supervivents del doble terratrèmol. El balanç provisional és de gairebé 1.000 morts, més de 3.000 ferits i 50.000 desapareguts. El govern veneçolà ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada, per facilitar les feines dels equips de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària. A Catalunya, 15 dotacions dels bombers continuen treballant per extingir l'incendi que ahir es va declarar Tiana al Maresme. L'incendi està controlat i ha afectat unes 48 hectàrees. Els Mossos han detingut una persona com a possible piròman. També està controlat el foc de Targa, a l'Urgell i a la Franja. Els bombers treballen en l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. En clau política, el PSOE reuneix el Comitè Federal del partit 3 dies després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança per la successió de casos de corrupció. S'espera que Sánchez doni explicacions de la delicada situació del partit, tot i que no s'esperen grans crítiques per part dels barons territorials. I en marxa el Congrés del Partit Popular de Catalunya, convocat amb 4 anys de retard. Alejandro Fernández serà reelegit per encapçalar el partit, però encara no se sap qui serà el futur secretari general. L'actriu terrassenca Rosa Boladeres ha guanyat el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu 2026. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes del panorama teatral català, combinant teatre, televisió i també cinema. Al País Valencià, a les escoles, continuen els problemes amb el català. Els pares que matriculen els fills per començar infantil 3 aquest setembre no poden escollir la llengua d'escolarització. D'aquesta manera, més de la meitat de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. I avui i demà no hi ha servei de tren de la línia R11 de Rodalies entre Girona i Figueres. És per unes obres de millora que es fan al pont ferroviari sobre el riu Ter a l'altura de Flaçà. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera.
1: Esports.
2: La selecció espanyola ha superat l'Uruguai per 1-0 al Mundial i es classifica com a primera de grup. Ara els espanyols s'enfrontaran als setzens contra Àustria o Algèria. I aquest dissabte, oficials i cursa sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
0: Pel que fa al temps, sol i calor intensa. Fins al migdia es mantindran alguns núvols baixos al delta de l'Ebre i un ambient més humit a la costa. Tarda, amb algunes nuvolades inofensives al Pirineu. Encara es podran assolir els 39 graus a les comarques interiors de Girona i al Pla de Lleida.
1: 3Cat Info.
0: Ara són les 10 i 3 minuts. Aquesta hora us informa Jordi Tenas. Augmenta la tensió a la zona de l'estret d'Hormuz després de l'últim intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. La Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat forces nord-americanes després que els Estats Units hagin bombardejat instal·lacions militars al sud de l'Iran, a prop del pas marítim, mentre que el Ministeri d'Afers Estrangers iranià denuncia una flagrant violació de l'acord de pau. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, drons i radars costaners iranians. Els Estats Units responien així a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava la...
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 42%.
4: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies, amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!

0: Hem superat Sant Joan, una revetlla mitja setmana que haurà servit perquè molta gent faci uns ponts brutals i aprofiti unes mini vacances a finals de juny, tot acompanyat d'una calor fora del normal per l'època. També han començat casals, colònies, tornejos de futbol, de bàsquet, de tot i més, i les piscines plenes a vessar per amagar-se del sol i la calor. És moment de començar una nova edició d'Amics i Residents Arbúcies. Us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens explicarà com ha anat el temps aquesta setmana. Canicular, com es presenta la previsió per tancar amb un tema de coneixement i ciència. A la secció Nelson Paz, en la seva darrera presència de la temporada, amb Diuen, Diuen, Diuen. També tindrem la Marta Rubio des de l'Oficina de Comunicació Municipal. Farà una actualització de les activitats recomanades al nostre poble pels pròxims dies. El tema del dia va dedicat al festival Villa Margarita. Anem a escalfar motors d'aquest esdeveniment musical que acull joves promeses de la música clàssica internacional. Tindrem a l'Ali Vives i els Joan Furió, pare i fill, per explicar el calendari de les actuacions. Aquesta és la graella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies.
1: Et sents?
2: Estàs fent nerviós.
1: Bravo!
3: 3, 4, 5 i 6.
1: Anem per ordre, que no la caguem.
3: Sí.
1: Xupa càmera, xupa.
3: Vale.
1: Recorda, bon dia, eh? Vale. Som dissabte al dematí.
0: Aviam, parla una mica.
4: Tu comences.
1: Hola.
4: Aquí, bon dia.
0: Sí? Bon dia.
4: Arbúcies per al món.
0: Molt bé, fantàstic. Arbúcies del món, sí senyor, correcto. Vale. Trec micros, eh?
5: Amics i residents, cada dissabte a partir de les 10 del matí.
6: Trima Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.

0: Iniciem aquesta edició 823 del Amics i Residents. Ho fem a ritme de sintonia del George Benson amb aquesta delicada pluja que ens va caient al damunt, enyorada en aquests moments, perquè ara mateix de pluja no se n'espera ni se'n desit, ni s'atisba ni res de res. Bon dia, Xavi, com estem?
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé.
1: Què vols que parlem? De la calor?
0: De la calor?
1: De la frescor? No sé.
0: De la calor o de la calor?
1: Doncs mira, parlem de la calor, ja que ho dius.
0: Parlem de la calor, però sempre, sempre patrocinat per...
2: Trima Motor.
0: Trima Motor. I no és que Trima Motor ens porti la calor, la canícula, però poder ens la trauria, jo què sé, amb els aires acondicionats dels cotxes, això, estan al dia i ben posats.
2: Podria ser, per què
0: podria
2: no?
0: Podria ser, mira. Bé, deixem-nos de tonteries, anem per feina i comencem amb el repàs del que ha estat aquesta setmana, encara que te'l puc fer jo.
2: Doncs sí, fes-ho.
0: Calor!
2: I calor.
0: I calor.
2: Doncs amb aquesta calor posarem quatre dades que evidencien pràcticament aquesta calor que estàs comentant, i és que les temperatures màximes de tota la setmana aquí a la nostra vila no han baixat dels 34 graus. I faig un repàs molt ràpid. Ahir divendres, màxima de 35,7. Dijous, 35,4. Dimecres, 35,3. Dimarts, el dia més càlid, 36,3. Dilluns, 34,7. Com podeu comprovar, temperatures que no han assolit cap rècord, però que sí que estan allò molt elevades, molt superiors a la mitjana, perquè el normal seria per aquesta època de l'any al voltant dels 30 graus, i en canvi estem doncs 5 graus per sobre del que tocaria, i això fa que aquests 5 graus ja siguin molt, molt acusada la calor al centre del dia.
0: Sí, sí, és... No hem assolit uns 40-43 com en altres parts del país, però esclar, aquesta constància al final doncs es fa feixuga.
2: Correcte, de fet hi ha dues maneres de catalogar episodis de calor. Un és un pic de calor, que és un o dos, tres dies, i l'altre fenomen és una onada de calor en què es repeteixen doncs, aquestes temperatures elevades durant molts dies. No hem arribat, insisteixo, a una onada de calor, però sí que s'han repetit aquests valors tan elevats. I a més, aquesta setmana les mínimes s'han mantingut al voltant dels 16-15 graus pràcticament tota la setmana, menys dos dies. I possiblement dos dies la gent es va queixar, almenys jo sé de gent d'aquí d'Arbúcies que es va queixar que, ostres, avui no he pogut dormir. Doncs sí, exactament. Entre la nit de dimarts de dimecres i de dijous, les temperatures a Arbúcies, la mínima no va baixar de 20 graus, concretament 20,1 grau. I això vol dir que és nit tropical. Recordem, quan no baixen de 20 graus, que sempre ho relacionem amb Barcelona, que les temperatures són molt xafogoses, aquí, concretament, a Arbúcies vam tenir una nit tropical aquesta setmana que, com a conseqüència, fa que sigui un mal dormir.
0: Uh-huh. Tot i que, clar, en aquest sentit, a Arbúcies no ens podem queixar perquè, normalment, les nits aquí a Arbúcies refresca.
2: Doncs sí, efectivament, això ajuda molt, que estem en una... no és una ciutat amb molt de ciment, sinó estem en un entorn molt obert, també és una vall oberta, i això facilita també que l'aire no és com la plana de Vic, que s'acumula tot l'aire càlid durant tot el dia, i aquí és una vall més oberta, hi ha molt arbrat, el Montseny, i això facilita que hi hagi aquesta transpiració i que les temperatures no siguin en general tan elevades com d'altres punts del país.
0: Doncs vinga, ara anem per la previsió. Hi haurà alguna sorpresa o seguirà aquesta tònica calorosa?
2: Doncs hi ha una sorpresa. Ja comencen a haver-hi algunes sorpreses.
0: Ah. Doncs va, volem sorpreses. Vinga, que siguin agradables.
2: Doncs sí, i seran agradables per a aquella gent, evidentment, que no li agradi la calor. De fet, no deixarà, ja ho deixem com a titular, no deixarà de fer calor la propera setmana, però sí que a partir de diumenge... els grans centres d'acció comencen a moure's una miqueta, i això facilitarà que la massa d'aire nord-africana que ens ha afectat al llarg de les darreres jornades es desplaci una miqueta més a latituds inferiors i arribi lleugeres onades, entre cometes, d'aire una miqueta més fresc. Això passarà sobretot a partir de demà diumenge. A partir de demà diumenge notarem una petita davallada. Ja començaran a haver-hi tempestes al Pirineu, compte, perquè algunes molt probablement ja començaran a ser fortes, al Pirineu de Lleida, Per tant, compte amb aquella gent que vulgui anar a fer muntanya en aquella zona. I a partir de dilluns, dimarts i sobretot dimecres és ja quan baixarà la temperatura. De fet, la temperatura baixarà al que és l'habitual per aquesta època de l'any, baixarà a la mitjana que toca per aquesta època de l'any. No és que s'esperi temperatures molt per sota de dels valors habituals, sinó que es quedarà ben bé allà on te toca.
0: Fantàstic.
2: Al voltant dels, podem traduir al voltant dels 30 graus de temperatura màxima, que és el que comentàvem, que estem ara, doncs això, 4 o 5 graus per sobre. I a més, vindrà acompanyat de possibles ruixats que també podrien afectar aquí a la nostra vall. Diumenge, potser la matinada de dilluns, i dilluns, dimarts i dimecres, també pot haver-hi alguns més probables dilluns i dimecres, però com això queda encara dies, doncs
0: ho anirem veient.
2: Exacte,
0: però seran els típics fenòmens de tarda, tamborinades amb aparell elèctric.
2: Correcte, no esperem un dia doncs, o tres dies plovent totes les 24 hores, no, ni molt menys, però sí que són aquestes tamborinades que de manera local poden refrescar
0: i ajudaran. Sí, són ruixats puntuals.
2: Correcte.
0: Molt bé. Doncs això ja ens alegra una mica, home. Tenia l'esperança de que ens caigui un ruixat al damunt. També és una cosa a celebrar. I, si més no, sortim d'aquesta monotonia climàtica. I ara entrem a la part de la divulgació. I avui un ocellet m'ha dit que parlarem de terratrèmols, perquè malauradament hi ha hagut... Aquest fenomen de sísmic a Venezuela que ha causat doncs moltes víctimes, encara s'estan comptabilitzant, estan totes les ajudes internacionals focalitzades a ajudar el poble veneçolà. Un fenomen molt similar s'ha produït també al Japó, sense res a veure de la magnitud de danys, perquè em sembla que el que ha sigut la magnitud sobre l'escala de Richter ha estat molt similar. Sí. Però en un país ha provocat un desastre i en canvi el Japó pues, gairebé ni se n'han assabentat que hi ha hagut aquest terratrèmol.
2: Doncs efectivament, avui Jordi parlarem dels terratrèmols. Ens fixarem sobretot en el terratrèmol de Venezuela, però també sí, evidentment n'hi ha hagut un altre al Japó i molts altres que pràcticament nosaltres ni ens assabentem. I precisament aquí a Catalunya també és una zona de moderat risc en el que pràcticament doncs, hi ha, ara no recordo el nombre, però hi ha terratrèmols sovint, però que no són perceptibles per la població. Doncs bé, avui parlarem de què és un terratrèmol i d'algunes curiositats que, sobretot relacionades amb la tecnologia.
0: Anem a parlar de terratrèmols, anem a veure què ens desvetlles de alguna cosa nova que no sapiguem d'aquest fenomen natural.
2: Doncs, a veure, de moment deixarem la pregunta típica. Què és un terratrèmol? Hem de recordar d'anar a la nostra etapa de primària o de l'EGB, anava a dir, però això ja ens queda molt lluny, Jordi, a tu i a mi.
0: O d'ESO.
2: En el que ens explicaven, doncs, que bàsicament els terratrèmols és el moviment de les plaques tectòniques. La Terra està dividida en diferents plaques, que estan, doncs, la placa, nosaltres tenim l'euroasiàtica, i a Venezuela, doncs, tenen dos plaques. El moviment d'aquestes plaques, perquè, clar, aquestes plaques tenen un moviment, es mouen sobre un terreny una miqueta doncs, més líquid, entre cometes, i això fa que es puguin moure perquè tenen aquesta traslació, moviment, per sobre d'aquesta capa una miqueta més, doncs això, no sòlida. I això fa que hi hagi aquest moviment de plaques. Hi ha tres tipus de moviments de plaques. Quan les plaques freguen entre si de manera paral·lela, quan una entra, diguéssim, a sota de l'altra, i quan es mouen de manera frontal, diguéssim, que com si xoquessin, una va cap a l'est i l'altra anava cap a l'oest. En el cas de Venezuela, i ens centrem en aquest cas, són moviments de plaques tectòniques paral·lels. És a dir, que van fregant, com si diguéssim, una cap endavant i l'altra cap endarrere, i van fregant. I llavors, en aquest fregament acumulen, doncs, aquest moviment de plaques, molta tensió. És a dir, que hem d'imaginar-los com dues plaques que són molt rugoses, molt, com dues roques molt, molt diferents entre elles, que es van fregant i troben de vegades alguna mena com de poc encaix, hi ha molta pressió allà perquè no es pot moure, i de cop i volta el moviment de les plaques fa que aquella tensió
0: s'alliberi. Sí, sí.
2: Llavors és el que genera aquest terratrèmol. Però clar, les característiques del terratrèmol també és molt important, perquè hi ha dos tipus principals d'ones sísmiques. Bàsicament hi ha les ones P i les zones S. Les zones P són les primàries i les zones S són les secundàries. Quina diferència hi ha?
0: Com les inicials.
2: Exacte, aquí no hi ha secret.
0: No hi ha secret.
2: Què és el més característic que diferencia de totes dues? Doncs bé, les zones primàries són les que es mouen, diguéssim, en la direcció de propagació de l'energia. És a dir, agaféssim, com si nosaltres agaféssim la molla d'aquest micròfon, l'estiréssim i la tornéssim a deixar, les ones es mourien en aquesta direcció.
0: Sí, en la
2: endavant
0: direcció del cable.
2: I endarrere.
0: Sí, sí, sí.
2: I les zones S, que són una miqueta més lentes que no les zones primària, es mourien com si agaféssim una corda i la moguéssim d'esquerra a dreta per un extrem.
0: Sí, que n'és ondulant, que n'és ondulant.
2: Exacte, que n'és ondulant. Aquestes són una miqueta més ràpides. Però les que generen encara més destrosses a la superfície de la Terra són dos tipus d'ones. Són les LOW, crec que ara que es recorden, ara me'n recordo el nom.
0: LOW
2: i les... espera't que... Ara vaig a buscar la xuleta perquè ara no me'n recordo exactament del nom. Però bueno, són dos tipus d'ones que són les superficials i són les que generen les grans destrosses. Ara ho he trobat. LOW i les de Rayleigh. LOW i Rayleigh. Són aquestes dues que generen... Una genera més destrosses, diguéssim, en les carreteres, en el terra, aquelles esquerdes que veiem moltes vegades a les pel·lícules o fins i tot a la realitat, perquè generen un moviment així com de les zones S, similar, i en canvi a les zones Rayleigh, que també generen molta destrucció, però sobretot en edificis. Per què? Perquè fan un moviment com si hi hagués una... Quan venen les onades,
0: sí,
2: que doncs, generen
0: sí,
2: aquest moviment com vertical
0: sí,
2: i descens i de descens,
0: sí,
2: aproximadament, i sí, per dir-ho de manera molt barruera,
0: sí,
2: però que són les que afavoreixen que els edificis, sobretot, o les infraestructures, acabin afectant de manera important. Per tant, aquestes són les principals causes dels moviments sísmics i dels terratrèmols, que són els que generen aquests tipus d'ona que després afavoreixen aquestes destrosses.
0: Mm-hmm. Bé, podríem dir que els terratrèmols es produeixen fent un símil patillero, com si dos jugadors de rugbi que es van empenyent un contra l'altre.
2: Per què no? Sí, una bona metàfora.
0: I estiguessin agafats de tal manera que de cop i volta en un moment donat s'alliberen i ho tiren tot per terra.
2: Correcte, podríem dir-ho d'aquesta manera. A més a més,
0: com que hi ha una melé, doncs que aquella melé es desmunta tota i bueno,
2: i és quan alliberen aquesta energia
0: Alliberen aquesta energia acumulada perquè estan tots dos apretant.
2: Correcte. I llavors, si portem els terratrèmols al nostre terreny, és a dir, a Catalunya, hem de dir que hi ha el Servei Geològic de Catalunya té una xarxa de sismògrafs. Sismògrafs són els aparells que detecten aquestes ones P i ones S i les diferents altres tipus d'ones també, i que doncs, tenen una xarxa molt ben distribuïda arreu del territori, per dir-vos. Fins i tot hi ha una estació aquí al Montseny.
0: Ah, sí?
2: I al Montseny hi ha una estació de sismògraf. Per què hi és al Montseny? Doncs no hi és perquè sí, perquè els va agradar l'entorn i va dir, bueno, el posem perquè els fajos són molt macos. No,
0: no,
2: no el van fer per això, sinó perquè com la litologia del massís del Montseny pràcticament és granítica, la roca granítica el que fa és transmetre molt bé les zones, tant les P com les S. No les posarien en un terreny una miqueta més... perquè ens entenguem, en un entorn més terrós, més de fang, perquè anéssim a l'altre extrem, perquè aquestes zones quedarien esmorteïdes pel aquest terreny més tou. Com el terreny sigui més dur, més fàcilment pot transmetre aquestes zones.
0: Energia.
2: Per això en el Montseny hi ha una d'aquestes estacions. I un altre aspecte important. A Catalunya hi ha molts terratrèmols? Doncs sí, doncs la veritat és que hi ha molts terratrèmols a Catalunya. És una zona moderada. Què vol dir moderada? Doncs bàsicament en el que hi ha un terratrèmol important cap al voltant d'entre 500 i 1.000 anys, aproximadament. És a dir, que els terrenys intensos doncs tenen aquest període de retorn, entre 500 i 1.000 anys. Ara bé, concretament, el Pirineu, i també especialment, perquè la zona és la que ens interessa, a la zona de la selva, és una zona d'activitat, dintre d'aquesta activitat moderada, una miqueta més important. Per què? Perquè en el cas de la selva, sobretot a la plana de la selva, Santa Coloma, Sils, Caldes, doncs hi ha dos petites plaques que es barallen, com comentaves ara tu, ara tu mateix, entre elles, i fan que hi hagi aquest alliberament d'energia. I precisament, si us hi fixeu, o si fixeu, o sabeu de ben segur, Caldes, què hi ha Caldes? Que és molt característic, Caldes de Malavella.
0: L'aigua de Malavella.
2: L'aigua.
0: L'aigua termal.
2: L'aigua termal. L'aigua termal ve de les profunditats, i aquesta aigua ve calenta. Per què? Perquè passa pel costat de zones on el magma doncs és molt calent, i per tant hi ha una surgència entre aquestes dues plaques que afavoreix que l'aigua pugui...
0: No, i que l'aigua ha anat molt avall, perquè per arribar a pedra calenta vol dir que ha baixat uns quants metres o potser uns quants quilòmetres.
2: Correcte, avall, de fet, aquesta aigua té molts milers d'anys, molt probablement. Doncs precisament per això, a Caldes hi ha aquestes surgències d'aigua calenta, i és per aquesta causa precisament d'aquesta petita baralla entre aquestes dues petites, entre cometes, plaques que hi ha aquí a la selva. Per tant, la selva també és una zona en el que hi ha doncs molts, entre cometes, terratrèmols, però de més aviat de baixa intensitat, al voltant d'entre màxim 3 o al voltant de 4, crec recordar.
0: Bé, no, i que hi hagin terratrèmols tot sovint no és pas una mala cosa, perquè vol dir que l'energia es va alliberant tot sovint i no es carrega de tal manera que hi pugui haver un gran terratrèmol, que és el que ha passat, per exemple, ara a Venezuela.
2: A Venezuela. Doncs, i mira, i per acabar, el tema de la tecnologia que et comentava, Google i alguna universitat d'Estats Units tenien un projecte engegat ja de fa molt temps, i que sembla que els hi ha anat molt i molt bé per poder comprovar si funcionava. I quin projecte era? Doncs aquest projecte funcionava bàsicament tenint en compte els mòbils que tothom té a la butxaca. Recordem que tenen un acceleròmetre incorporat en els mòbils. Què vol dir aquest acceleròmetre? Vol dir que detecta si el mòbil, doncs, el posem vertical, el posem horitzontal, i el posem també si vibra. Llavors, aquestes vibracions que nosaltres de vegades podríem deixar una nit a la tauleta, al mòbil, durant la nit, el mòbil detecta l'acceleròmetre, concretament, les vibracions de la zona P i de la zona S, concretament. I això què faria? Què fa? Perquè ho han experimentat i ho han pogut determinar. Això, ells han creat un algoritme en el que, si hi ha molts mòbils que detecten aquesta petita vibració que ha de tenir una freqüència concreta, poden avisar amb certs segons, i fins i tot en algun cas es deia amb algun minut, un minut, per poder determinar cap a on van aquestes zones i poder avisar a la propera localitat que sigui més pròxima a l'epicentre del terratrèmol,
0: que es preparin, que la cosa va calenta.
2: Exacte, i que agafin les mesures de protecció adequades. Per tant, aquests sismògrafs que comentaven que hi ha al Montseny, que són caríssims i que no pot haver-hi a tot arreu, ara mateix, amb la tecnologia dels mòbils, concretament Google i algunes universitats dels Estats Units, han pogut determinar un projecte per poder concretar una miqueta operar prioritzar aquests terratrèmols, a veure si hi ha una miqueta més d'investigació.
0: És el que diuen el famós Big Data.
2: Doncs sí, al final acaba sent això, hi ha coses positives i coses potser no tant.
0: Hi ha gent que li entra la paranoia, però mira, en aquest cas potser ha servit per salvar alguna vida. Moltes gràcies, Xavi, ho deixem aquí. Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
3: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram, @villamargaritamusicfest_. Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: O sigui, diuen, i jo no li contesto res més, perquè, és clar, ara diuen. Mm-hmm. Vagin dient. Diuen. Jo em sento tranquil amb l'ent en el qual les coses, a part de ser discursos, han de, diguem-ne, documentar-se. I suposo que diuen.
0: Bon dia, Nelson.
6: Bon dia.
0: Com estem?
6: Bueno, aún arrastramos resaca de la verbena.
0: A Sant Joan.
6: Sí. Llevo sueño arrastrando, ya no estoy para estos trotes.
0: Sí, este año el Sant Joan ha sido durillo, no sé por qué.
6: Porque tenemos muchos años.
0: Sí, no sé, tampoco van a hacer res de l'altre món. Vam anar a dormir una mica tard, això sí, però ni vam tirar gaires petardos i res, no sé.
6: No, ja arrastres, te rompe la rutina a mitat de setmana, sí, i ja sí, vas sí. Fatal tota la setmana.
0: Sí, el dijous del dematí va ser durillo, eh? Sí,
6: duro,
0: sí.
6: Duro, sí, sí, i bueno. Però bueno, mañana lo superaremos.
0: Diuen. Això diuen que ho superarem. Com diuen coses que avui aniran relacionades.

0: FM.
1: Esteu escoltant, amics i residents, a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Fem una pausa i tornem després del butlletí informatiu.

0: A Veneçuela continuen les feines de rescat dels milers de persones que encara estan desaparegudes després del doble terratrèmol d'ara fa 3 dies. Les últimes xifres oficials parlen de 920 persones mortes, més de 3.000 de ferides i encara 50.000 de desaparegudes. El govern veneçolà restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada, on molts edificis es van ensorrar. Intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, tot i l'alto el foc decretat ara fa 10 dies. Washington ha bombardejat posicions militars iranianes en represàlia a l'atac de dijous contra un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb una ofensiva contra objectius nord-americans. En marxa el Comitè Federal del PSOE, que es reuneix 3 dies després que el Congrés hagi demanat a Pedro Sánchez una qüestió de confiança per la successió de casos de corrupció. S'espera que el secretari general del partit doni explicacions de la delicada situació que passa a la formació, tot i que no es preveuen grans crítiques per part dels barons territorials del PSOE. També està a aquesta hora en marxa el Congrés del Partit Popular de Catalunya, convocat amb 4 anys de retard. Alejandro Fernández serà reelegit per encapçalar el partit, però encara no se sap qui serà el futur secretari general. El govern dels Estats Units autoritza el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per a un grup selecte d'empreses i organismes federals i aixeca parcialment les restriccions que havia imposat ara fa 2 setmanes per motius de seguretat nacional. 14 dotacions dels bombers continuen treballant per extingir l'incendi que ahir es va declarar a Tiana, al Maresme, un foc que està controlat i que ha afectat unes 48 hectàrees. Els Mossos han detingut una persona com a possible piròman. També està controlat el foc que es va declarar al nucli de Tàrrega, a l'Urgell, i a la franja els bombers treballen a l'incendi que ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. A les escoles del País Valencià continuen els problemes amb el català. Els pares que matriculen els fills per començar infantil 3 aquest setembre no poden triar la llengua d'escolarització. D'aquesta manera, més de la meitat de les aules de I3, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. L'actriu terrassenca Rosa Boladeres ha guanyat el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu 2026. Amb una trajectòria de més de 30 anys, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes del panorama teatral català, combinant teatre, televisió i cinema.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol guanya a Uruguai per 1-0 i es classifica pels setzens de final del Mundial. Ara s'enfrontarà a Àustria o Algèria, els uruguaians fora d'aquest Mundial. I avui es defineix la graella del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. A partir de les 3, la cursa sprint.

0: Sol i calor intensa també avui. Fins al migdia es mantindran alguns núvols baixos al delta de l'Ebre i un ambient més humit a la costa. Tarda amb algunes nuvolades inofensives encara al Pirineu, amb els 39 graus que avui poden tornar a tenir les comarques interiors de Girona i el Pla de Lleida.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 11 de...
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de...
5: 30 graus.
4: I una humitat del... 38%.
6: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

0: Les recomanades de la Marta Rubió.
1: Bon dia i bon dissabte. Espero que la Revetlla de Sant Joan anés bé. I bé, avui la secció de les recomanades ve una mica més tranquil·la respecte a les setmanes anteriors. Aquest cap de setmana és tranquil·let, aquest cap de setmana podem descansar, però us porto un parell d'activitats de cares a la setmana vinent. I és que el dimecres, que entrarem ja al mes de juliol, serà 1 de juliol, doncs tornen les sardanes dels dimecres, d'acord? I seran a les 10 del vespre a la plaça de la Vila, amb la copla L'Arbocienca. Us avanço ja doncs, que aquest mes de juliol tindrem dos dimecres de sardanes, un serà doncs, aquest dimecres 1 de juliol i el proper serà el dia 15, d'acord? I bé, i l'altra activitat que us porto per aquesta setmana és el sopar de dones, que organitza anualment l'Associació de Dones d'Arbúcies, d'acord? Està obert a totes les dones del poble, d'acord? Us heu d'apuntar a la Gavella, teniu temps fins demà diumenge 28 de juny, i el preu per les que són les sòcies de l'entitat ADA, l'Associació de Dones d'Arbúcies, doncs el preu és de 17 euros, i les que no són sòcies és de 22. Us recordem també que quan aneu a fer el pagament a la Gavella ho heu de fer-ho amb efectiu, i si pot ser amb l'import just. I bé, això és tot per aquesta setmana i ens trobem la setmana que ve amb més activitats. Que vagi bé.

0: Arbúcies acull la sisena edició del Villa Margarita Music Fest. El festival, segons es defineix a si mateix, amb la intenció d'apropar artistes de gran qualitat a un públic divers en un clima especial i únic que facilita l'accés a la millor música, desitjant aportar una experiència inoblidable. Els i les joves intèrprets convidats són grans artistes emergents de la música clàssica escollits per les seves altes qualitats comunicatives procedents de les millors universitats de música d'Europa. Però no només hi ha músics, també hi participen artistes locals, internacionals de diversos camps artístics, pintors, escultors, fotògrafs, que comparteixen alhora una motivació d'expressió i proximitat que el fan únic i multidisciplinar per fer-ne una experiència plena tots, en tots els sentits. Per parlar d'aquest festival, ja són uns vells coneguts que gairebé ja els hi podem posar-los un nom a les cadires, perquè ja em porten uns quants anys venint aquí. Tenim amb nosaltres aquí a l'estudi la Lali Vives, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tenim també amb en Joan Furió Sènior.
2: Hola, bon dia.
0: I tenim amb en Joan Furió Júnior via telefònica.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: Que el tenim una mica lluny. Aquesta vegada el tenim a Viena.
3: A Viena, sí.
0: Molt bé. Doncs gràcies a la màgia de la ràdio us tenim tots tres juntets. Juntament doncs, aquí a l'estudi. I bé, anirem a començar. Gràcies per venir una vegada més i començarem el tema. Com esteu?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos. Ens agrada molt venir aquí a la ràdio. I estem molt agraïts per poder estar aquí i parlar del festival.
0: Fantàstic. Sisena edició. No sé si quan vau començar us ho vau plantejar, que en faríeu tantes.
4: No, la veritat, bueno, no ens vàrem plantejar res, vàrem començar, però bueno, ens va agradar, no? I hem anat continuant i ha tingut molt bona acollida i hem anat continuant molt a gust. Sí. Uh-huh.
3: Li hem agafat el truquillo, ja el gustillo, ja una mica quasi com que no ho podríem deixar, no? Ara ja.
0: Ja ara us agafaria el mono de no de fer festival.
3: Sí.
0: Sí. De fet, ja em feia en alguna de les primeres entrevistes que vam fer, ja em vas explicar tu, Joan, que ja n'havíeu fet un en el on viviu abans.
4: Ah, sí, bueno, jo havia fet un, però fa molts anys, d'això, o sigui, deu de fer uns 40 anys ja, al Montseny. Jo abans vivia al poble del Montseny i allà vam muntar el Festival del Montseny. Va durar 2 anys, perquè bueno, era molt cansat, perquè fèiem concerts a diferents pobles i a més muntàvem els escenaris a cada poble amb bales de palla i bueno...
0: Era una cosa era més feixuga.
4: Era maquíssim, però...
1: I no tenia l'equip que té ara.
4: Això és veritat.
0: Però és clar, és que el poble del Montseny, és que quants habitants té? És que és molt petit. I a més està allà amb un cul de sac, no? Allà sí. Entre el Montseny, entre la, sí. El Pla de la Calma, el Turó de l'Home i la Banda de Vic, no sé, és una cosa tot...
4: Sí, bueno, no me'n recordo, però bueno, en el poble igual érem 10 o 12, no? 20 com a molt.
0: 10 o 12?
4: Bueno, jo... En el que és el poble, jo diria que sí, en el nucli aquell. I en tot el municipi, no sé si són 100 i pico, la veritat no sé si ho dic bé, perquè, però crec que érem en aquell moment 160 o alguna cosa així, amb sort. Sí. Però clar, fer alguna cosa allà a la plaça atreia gent de tot el voltant, s'omplia de gent, molt maco. I tots aquells pobles d'allà. Encara no existia allò de la música al parc, per exemple. Llavors doncs va ser com un pròleg d'això.
0: Va ser punt de referència, no?
4: Sí,
0: de
4: dir, bé, sí.
0: Va durar 2 anys, però va tenir el seu què, no?
4: Sí, per
1: molt
4: mi,
1: intens,
4: mira.
1: Molt intens.
4: Sí, bé.
0: Però és clar, aquest coquet va quedar.
4: Exacte.
0: Va quedar, i com us vau venir a Arbúcies, no sé si de bon primer que vau venir a Arbúcies ja ho teniu en projecte, o és una cosa que va anar sortint?
1: No, va anar sortint, perquè de fet... Al principi la casa la teníem d'una manera que no es podia fer, no? Vull dir, el piano de cua el teníem en una habitació petita, i a mesura que el Joan va marxar de casa per estudiar fora, doncs vam canviar la casa i al posar el piano de cua a la sala i obrir-la i tot plegat, el Joan estava fora i vam començar a fer concerts a casa I el Joan un dia, el sènior, va dir: ostres, podríem fer-ho en sèrio, això, no? Sí. I d'aquí va sorgir la idea, no?
0: De... Sí, fèieu concerts en petit comitè amb amics.
1: Exacte.
0: O amb gent coneguda,
4: sí,
0: no?
4: Sí, assajos generals, per exemple, o això. Però, de fet, va ser el Júnior el que va dir.
1: El Júnior, exacte,
3: sí,
1: perdó.
3: Sí,
1: volia dir el Júnior.
3: La primera crec que va ser... o sigui, com que es va anar embolicant la troca i vam acabar fent el festival, però just això van remodelar... Bueno, per qui no conegui, per qui no hagi estat al festival, el festival es fa en una casa històrica amb jardí, que hi ha un piano de cua i tal, i és un escenari bastant recollit, però realment hi acaba capiguent bastanta gent, però és tot amb un contacte molt estret entre artistes i públic, i bueno, com has mencionat, doncs hi ha exposicions d'art i etcètera. Però això va començar quan es va posar a la disposició d'on es fan els concerts a la casa, amb les reformes i tal, un estiu, no sé com, però vaig comentar amb un amic que igual feia un concert a casa i també es va animar. Ah, doncs pues vinga, jo també, no sé què. Un amic crec que el Gerard de Barcelona, i li vaig anar dient a algun altre amic i tothom estava superanimat. Ai, sí, pues que guai, fem alguna cosa, no sé què. I jo crec que això va ser el que va començar. Llavors li vaig dir bastanta gent, i també de Londres i d'Andalusia, va venir el primer any l'Antonio també, i va ser bastant sobre la marxa. I un mes abans ens vam trobar, o quasi menys que un mes abans, dues setmanes abans, que teníem pues, 10 músics que venien a fer concerts. Sí. I sobre això vam posar-li el nom, vam organitzar-ho tot, vam buscar cartell. Sí, va ser heavy, una superfeinada que ens vam fer sin comerlo ni beberlo, no?, el primer any. I va quedar genial, i jo crec que va continuar perquè tothom li va agradar tant i va ser tan bomba, no?, i tant, va aportar tant també al poble i tal, que llavors des d'allà l'hem anat perfilant. Mm-hmm. I jo crec que cada any pues, va guanyant forma també, i anem progressant en diferents aspectes. I jo crec que és realment per nosaltres, i per mi, i per tot l'equip, perquè som nosaltres tres, però també tenim l'Arola Masquer, que també tocarà al festival, que també porta la web i algun disseny del programa i també idees, no? I la Júlia Moner, que porta les xarxes socials. Crec que és un honor, un plaer, sobretot, i un privilegi, un honor poder fer aquest festival Argúcies, perquè creiem que aporta moltíssim a la comunitat, al poble, a tothom qui participa i a tothom qui escolta els concerts. És realment una confluència de moltíssimes coses i moltíssima gent. O sigui, tenim tots els músics que estan tots els 5 dies aquí a Argúcies, que sempre són entre 10 i 15, nosaltres, els de l'equip, tot el públic, que en total gent que passa com a espectadors únics doncs deuen acabar sent 300-400, perquè també hi ha l'últim concert al Pretador que ve més gent, tots els artistes que porten pintures, escultures, etc. I després tots els col·laboradors, comerç local, entitats, i la Diputació i l'Ajuntament, i realment tota aquesta gent conflueix en el festival a fer una cosa supermaca, que tothom és molt maco de veure, com a tothom li aporta moltíssim, i és també una com un caldo de cultiu de creativitat, no? Perquè tota aquesta diversitat de gent de diferents llocs, de diferents andares de la vida, no? De diferents, que fa diferents,
0: de diferents
3: feines,
0: llocs, sí,
3: i que té, i diferents,
0: sí,
3: idees i ideologies i tot, no? Doncs allà disfrutant de l'art i de la natura i tal, és algo molt interessant, trobo, i molt, molt maco. O sigui que jo crec que això és una de les raons per les quals continua, i cada cop amb més força.
0: I tot va sortir d'un purparlé, o sigui, és allò...
3: Sí, allò,
0: és a dir,
3: ens vam liar.
0: Idees,
3: sí,
0: d'aquella, oh, mira, podríem, sí, fer això. I, sí, i d'aquí, de mica en mica, va agafant, sí, forma, i es converteix en un festival que ja porta 6 anys i que ja comença a tenir un bagatge important.
3: I un prestigi, també.
0: Sí, sí, sí.

0: Perdona, anunciat també ara a Catalunya Música, hem sortit, ens van fer un article a La Vanguardia també, molt, molt maco.
1: Bueno, es va fent un nom, té una continuïtat, i això sembla que no, la continuïtat, sí, la perseverança, sí. I encara que sigui un format molt reduït, però això acaba agafant, doncs, un cert relleu, certa importància. I bé, clar, porteu talent jove que es renova, però, no sé, potser en alguna edició ja posats a fer volar coloms, us haureu de plantejar de recuperar gent que hagi passat pel festival, sí, i fer una trobada de germanor, no? Amb tota aquesta gent que van començar amb la primera edició i fer un remember, no? Potser?
2: Sí, és molt bona idea.
3: Sí, és una bona idea, sí.
2: Sí, bueno, en quant a lo del talent jove, continua sent talent jove, però no tan jove, vull dir que també ha anat evolucionant en aquest aspecte, no? Que, perquè, bueno, hi ha bastants dels que ara actuaran aquest any que ja és una altra generació, que poden estar entre els 35 anys o al voltant d'això, no? Són joves, però vaja, són gent que ja té una trajectòria feta,
1: que té un bagatge.
2: Ja té un bagatge i això, sí.
3: Ja estan en una carrera consolidada.
0: I
3: ja
0: una barreja entre... Sí, sí. Una barreja entre consolidada i músics,
2: sí,
0: emergents.
2: Sí, exacte, l'any passat, per exemple.
0: Amb molt potencial, no?
2: També va venir un que era professor de l'ESMUC,
0: L'Alan Branch.
2: Aquest any també vindrà la Margarita Kozlowska, que està en Madrid, no?
3: Sí, a l'escola Reina Sofia.
2: La Reina Sofia de Madrid. I clar, això, aquesta gent es queda allà també, hi ha aquest canvi d'impressions amb gent més jove i amb gent mitjana, diguem, i bueno,
1: hi ha un aigua barreig. No semblava que sí, les primeres edicions es centrava molt en talent molt emergent, amb gent que estava allò, sí, acabant, sí, el seu procés de formació, sí, però veig que sí, que això ha anat evolucionant i que precisament, sí, potser per aquest procés d'agafar certa volada, cert prestigi entre el món musical, doncs està traient també que vingui gent més veterana.
2: Sí, sí, sí. I lo maco és això, aquesta barrija, no? D'elles. Mhm. Mm-hmm. Tant de públic,
0: però sí que seria xulo de fer una edició d'un Remember, o fer una superedició, sí, amb tots els músics que han passat.
3: Carai.
0: Però el primer, segon, tercer, no, tots ja fer una super trobada.
1: Sí. Llavors potser no haureu de fer un 4 o 5 dies, o potser haureu de fer un mes, perquè és clar.
0: Sí.
1: Doncs bé, si us sembla, anem amb el programa d'enguany, això ja ho deixem per d'aquí 2 o 3 anys, deixem que passi una mica més de temps potser, i anem, doncs, per la programació, i això comença exactament el dimecres 15 de juliol i no comença a Arbúcies, això comença a la Casa de les Arts de Girona, que això em sembla que l'any passat ja ho vau fer.
0: Sí, així mateix, fem una col·laboració que ens agrada fer amb la Fundació Girona Est i a la Casa de les Arts de Girona, i aquest any ho fem com una preinauguració del festival, on gairebé tots els participants del festival farem un concertet a Girona, sí, per ja obrir la gana, diguéssim. I també, doncs, fer-ho saber a Girona, no? que aquest festival...
1: Home, els de la capital ho han de saber, que Arbúcies es fa alguna cosa, els hem de passar una mica la mà per la cara.
0: Exactament.
3: Sí. És una col·laboració especial també entre Girona Est i Fundació Marlex.
0: Sí.
1: I aquí, aquí no ho posa, diu preinauguració, suposo que hi ha com una mena, per dir-ho fàcil, com un popurri de lo millor del que és el Villa Margarita, suposo.
0: Sí, és un tastet de lo que serà, no? Tots els artistes interpretaran, faran una petita actuació, cadascú una o dues peces, i així podran tenir, la gent es podrà fer una idea de què serà tots els concerts del festival. Sí, aquesta és la idea.
1: Uh-huh. I veig que aquesta idea funciona bé, perquè si és el segon any que ho feu, és que hi ha hagut bona entesa allà amb la gent de Girona, que ha tingut el seu èxit allà, i que segurament l'any,
0: sí,
1: que ve,
0: sí,
1: també es farà.
0: Els agrada molt i han confiat també, li han donat molt de suport en el festival i han cregut molt en tots els valors que té el festival i en el projecte. Creuen que és una molt bona idea tot el que he explicat abans, no? Totes les coses guais que aporta aquest festival, i és una manera que tenen de mostrar el seu suport i a més doncs de presentar-ho a nous públics a Girona. Sí, sí.
1: D'aquí ja passem al dijous 16, ja a Villa Margarita, amb la tradicional inauguració a les 6 de la tarda. I bé, doncs aquí els anfitrions es lluiran, no? Perquè seran els que obriran foc. Bueno, obriran els concerts, vaja, sí, més que el foc. Millor no tocar-lo gaire perquè fa molta calor.
3: Escalfarem l'escenari.
1: Això.
2: El dia de la inauguració sempre... Clar, ho feia el Claret Papiol, que ja fa un any i poc que ens va deixar, no? Ja l'any passat ja no ho va poder fer. I, bueno, doncs no hem substituït amb ningú. Llavors comencem directament a fer el concert nosaltres.
3: Nosaltres, sí. No? Exacte, tocarà...
0: Sí, fem nosaltres tres i després, bueno, fan això, l'Alí, el Joan, piano i guitarra,
2: i guitarra sola. Molt variat, això sí que ho farem, estils molt diferents de música, sí. Bueno, també dir que tota aquesta informació està a la web, vull dir que el que estigui interessat, si entra a villamargaritamusicfest.com, amb aquesta web tenen dia per dia, està el programa del que tocarem, i també està el currículum de cada un dels
1: participants de cada jornada.
2: O sigui que allà tenen tota la informació ben posada.
3: També es pot fer la reserva d'entrades també a partir de la web.
0: Des de la web està
3: molt fàcil.
1: Tot des de la pàgina web es poden aconseguir les entrades, es pot aconseguir la informació. A nosaltres també ens heu enviat un fulletó d'informació de premsa fantàstic, això no ho fa tothom, o sigui, sí. Perfecte. Però és que, a més, llavors, diguem que vosaltres feu aquesta primera part aquest dijous, però llavors hi ha un entreacte, que aquí hi ha aquesta pinzellada, que això l'any passat ja ho vau fer, no sé si abans ho havíeu fet, que hi ha
0: aquest
1: una
0: actuació. Tindrem, sí. Aquest any tindrem màgia. L'any passat vam tenir una actuació de circ, i aquest any tindrem un espectacle de màgia a càrrec del Pau Borrell, que és un mag que és a Vilobí, i de fet va venir en una de les primeres edicions,
3: la segona,
0: i va ser genial. És mac i jo li diria també còmic. Fa una és molt molt divertit i molt carismàtic, i realment serà, jo crec que serà una bona pinzellada, com dius.
3: Sí. I és una actuació molt fora de lo comú. Ell a la seva pàgina posa il·lusionista. És molt com ven el truc i la màgia, realment és molt, molt màgic, sí, perquè sembla que no faci res i de repente, paf!
2: Sí, és com ell diu, no?, que la màgia està amb això, amb com es presenta i com es fa, no? Que el truco, doncs, bueno, és el truco, tu l'aprens i ho fas i ja està. Però la màgia està amb
1: saber vendre
0: tot el que
3: l'envolta.
0: L'arte de la...
2: I ho fa francament bé.
1: A part de que puguin fer desaparèixer un avió o travessar una paret o transportar-se o volar.
0: A veure què fa.
1: Molt bé, llavors, llavors la jornada continua, no?
0: Sí, i acabem el dia amb el Trio Fortuny, que està format per Pau Codina, que és un violoncel·lista que l'any passat vam tenir el plaer de que ens va oferir un recital com a solista, el Joel Verdolet, violinista, i el Marc Heredia, piano, que és un trio dels més reconeguts avui en dia, tant a Catalunya com internacionalment. Estan de fet de residents aquesta temporada al Palau de la Música. I clar, és un honor fantàstic tenir un concert del Trio Fortuny.
1: No, o sigui, no són quatre replegats, no, gent amb, amb una carrera solvent, o sigui, ja no són joves sortits de la universitat.
3: Sí, toquen a l'Auditoria Girona, Perelada,
2: els millors festivals.
1: Per això que aquí no sabem la sort que tenim aquí a Arbúcies de poder tenir aquest festival i poder tenir aquest talent aquí.
2: Allà mateix,
0: just el dia després toquen a Perelada, al Festival de Perelada.
1: I vés a Perelada. Sí. A part que els veuràs lluny. Els veuràs lluny.
3: Exacte.
0: Sí, sí, sí. I aquí els tens allà mateix. Allà mateix.
1: Clar, els tens allò a cau d'orella, pràcticament.
2: S'has d'anar amb cuidado amb l'arc, que no...
1: Que sí, que no treguin l'ull. Passem al divendres 17 de juliol.
3: Sí, el divendres 17 al matí tenim un concert especial pel Tom. Ja és un clàssic dins del festival, que venen doncs, de l'associació Montseny Guilleries, venen els usuaris, les persones que estan en aquesta associació, i venen al concert. Fem un concert especial per ells, on també tots els músics fan una petita intervenció. És un concert meravellós, ens encanta que vinguin perquè són un públic super agraït i carinyós, bestial, o sigui...
1: Potser massa carinyós a vegades, sí, fins
3: no,
1: i tot.
3: No, però ens agrada molt. I tenim la sort de tenir la Fundació La Caixa, que subvenciona aquest concert, bueno, i és un clàssic que ens encanta que vinguin. Després fem un esmorzar amb ells, que bueno, venen tenim coca de la pastisseria Aima, de la pastisseria Mir, que ens ofereixen la seva...
1: Per acabar d'endolcir la jornada.
3: Al matí. I bueno, doncs és un concert també molt màgic i molt, molt fora de lo comú. O, bueno, fora de lo comú és diferent, no? Perquè venen persones doncs, també diferents. Bueno, a mi m'agrada molt l'Arbúcies perquè sempre els he vist que formen part del poble, no? Que els veus doncs, fent feines, feinejant, i sempre des que estic a Arbúcies els he vist i sempre m'ha agradat molt tenir aquesta normalitat, no? Amb ells.
1: Formen part del paisatge humà d'Arbúcies, sí.
3: I aleshores m'encanta que puguin també venir al festival d'aquesta manera, no? A part també venen al Prat Rodó i no sé si algun dia venen als altres concerts, però bueno.
1: Fins i tot venen aquí a la mesura a fer ràdio i tot.
3: Ah, pues molt bé.
1: Venen un dia i fan una activitat, no? Són gent activa que els hi fan fer coses molt diferents i molt variades.
3: Que és genial que puguin formar part de la nostra societat d'una

0: i que hem tingut la sort de que pugui venir. I
1: com el vau enganyar? Com el vau convèncer?
0: Bueno, ell també ens havia vist a nosaltres al festival i ja havia tingut referències i tenia moltes ganes de venir. I mira, vam tenir sort que tenia ganes de venir i va dir, sí,
1: es va apuntar,
0: sí.
1: Va.
0: Es va apuntar, sí, sí.
2: El mira, Octavio Assis Brasil, que és de Brasil.
1: Sí, sí, sí. Octavio de Assis.
0: Octavio de Assis.
3: És Brasil. Jo pensava sí, que el Brasil era només el país d'on venia, però és el cognom.
2: És de Brasil, també.
0: Sí.
1: I ha pogut venir també perquè va patrocinat. Bueno, té un patrocini.
0: Té un patrocini de l'Àfrica Cardiel, agent col·laborador, i
2: del Banc Santander.
1: Sí, és el Banc Santander d'aquí d'Arbúcies, sí, sí. És la gent col·laboradora, sí, de la sucursal d'aquí d'Arbúcies.
0: I tenim la sort de que l'Octavio d'Assís viu viu per aquí a Saragossa.
1: Viu
0: a Saragossa, exacte. Uh-huh. I que aleshores ho té una mica a tocar.
1: Uh-huh. No, Assís no ho té tan lluny, eh?
0: No ho té tan lluny.
1: Llavors, tornem a tenir aquesta diguem-ne, separació entre aquesta primera actuació i tornem a tenir la màgia d'en Pau Borrell i continuen els concerts a partir de 2:15
3: bueno,
1: de 8.
3: A la mitja part, a més, també vindrà l'Anna
0: Colomer.
3: L'Anna Colomer, que altres anys també ha vingut, que llavors prepara uns tastets, així, algo molt especial, que ella sempre... Ah, no? I, bueno, també obtindrem això.
1: Sí, tindrem màgia amb un toc gastronòmic.
3: Amb un toc gastronòmic, sí, senyor.
0: De Bosch, es diu, no? L'Anna Pumel, que té l'empresa de Bosch, es diu.
3: Va, i després vindrà aquest duet de Paganini en París, que és Rafael Beró i Jean-Manuel Beth, que són guitarra i violí, que són francesos, i bueno, una gent molt interessant. El Rafael, doncs, fa molts anys que el segueixo, perquè havien coincidit en més d'un curs i tal, i, bueno, és un guitarrista superexpressiu, no? És segur que a tothom li agrada perquè és explosiu, no? La seva manera d'interpretar i de moure's i tal, i, bueno, hi ha una tècnica fenomenal, no? I el duet, pues molt bé, ja fa molts anys que ho fan, amb un programa molt maco, Paganini, tocant alguna obra d'ell mateix, del Rafael, que també fa alguna composició, i bueno, doncs això també un concert que crec que serà molt...
2: I ens
3: molt
2: presenten el seu nou àlbum que han gravat fa poc, també.
1: Mm-hmm. Sí. Perquè també ells són francesos, però estan a França, Bèlgica i Àustria, o sigui, gent que ha voltat també, que té una carrera consolidada.
2: Tots dos van estudiar aquí a Viena, a la universitat, i el Rafael viu aquí, i el Jean-Samuel, de fet, que l'altre dia estava parlant amb ells dos aquí a Viena, i no té casa fixa. Fa tants concerts que va decidir no pagar cap
1: hipoteca,
2: cap allotjament, cap casa, ni cap lloguer, ni res, i bàsicament, doncs, va d'hotel en hotel o de festival en festival, i sempre està connectant una cosa amb l'altra, que és algo molt curiós, que no m'havia trobat mai amb ningú.
1: Ja, hi ha molts artistes, sí, sí, que, esclar, si tenen molts concerts, la seva vida,
2: clar, mira,
1: no pot estar anclada en un lloc, sinó que té que ser un nòmada de la música, i
3: sí,
2: rodamons total.
0: Rodamons, carai.
1: Molt bé, doncs aquí ja passem al dissabte, el dissabte 18, i aquí sí que és pur i dur programa normal del Villa Margarita a partir de les 6 de la tarda, amb l'Arola Masquer García al violí i l'Aimé Taranni, que aquesta noia la vam poder veure l'any passat també, l'Aimé.
3: Sí, l'hem vist l'any passat i l'hem vist també al concert de presentació que vàrem fer per Setmana Santa,
2: no?
1: Sí,
2: a
1: sí, per Sant Jordi, sí.
3: Que també va coincidir que estava, perquè aquest any l'Arola Masquer i ella han preparat tot un programa, un programa de Turina i un compositor anglès que no recordo
2: Delius, sí.
3: Delius. Que per això ha rebut una ajuda econòmica bastant important per fer tot un treball sobre això. I han estat tocant juntes

0: portar aquesta temporada. I just tenien un concert a València i no sé si algun més, i
1: a l'Atlàntida van fer,
0: a l'Atlàntida de Vic també. I vàrem tenir sort d'això, que estàvem per aquí i vàrem poder venir també al concert de presentació. I bueno, pues, això, tindrem un concert de violí i piano
2: que fa molt temps que toquen juntes i tenen una complicitat molt especial i
3: Val
2: la pena.
3: L'Arola és una vella coneguda.
2: És una vella coneguda, sí, tant.
0: Sí, forma part del...
2: de l'equip organitzador, no?
3: Llavors, aquí tenim un entreacte, un altre cop. Aquesta vegada no tenim màgia. Què tenim?
0: Pues vindrà el Javier Ponce, que és un artista que sempre ha col·laborat amb nosaltres. Ell és malagueny i bueno, sempre, fins ara, cada any havia fet unes copes gravades amb dibuixos seus. Bueno, és que és algo molt especial el que fa, no? I llavors, doncs, també posa el nom de cada artista, i si és un violinista, doncs, fa algun dibuix,
2: sí,
0: que tingui algo a veure.
2: Totalment personalitzat.
3: Grava el vidre de les copes.
0: Sí, sí.
2: Grava el vidre de les copes.
3: En directe, en el mateix moment.
2: Exacte,
0: i al migdia, a la mitja part, entre els dos concerts, ell estarà allà en una taula fent això en directe, i bueno, qualsevol persona del públic, el que estigui interessada, pues, li pot fer una copa per ell i això, no?
3: I ja li dona temps a la parada del mig temps, però és bueno, mitja part, perquè és clar, si té molta requesta.
0: Clar, no, ell el que va fer és va portar unes quantes ja preparades, i en tot cas, pues, potser posa el nom o fa alguna cosa així, no? Perquè si no, clar, la mitja
3: ja les té mig tonejades.
1: Però ho grava amb una velocitat que és increïble.
0: Sí, val la pena.
2: Va tota màquina.
0: Sí,
1: va tota màquina, com...
3: Deu tenir
1: un
3: pols.
1: Com qui dibuixa amb el dit a la sorra, així, pum, pum, pum, doncs ell fa el vidre i li queda genial.
0: És
1: increïble.
3: Deu tenir un pols ferm, aquest home.
2: Un pols bestial, sí.
1: Total, sí.
3: D'aquí passem a 7:45 amb la Júlia Merino.
2: La mezzosoprano malaguenya, que va fer un màster d'òpera a la Guildhall. Una mezzosoprano està tocant cantant per moltíssimes sales, i acompanyada de la Margarita Kozlowska, que també és professora al Reina Sofia, bueno, que són escoles d'alt nivell, no? I ens portaran un programa de romanticisme i música espanyola, i bueno, podrem fer un viatge molt maco.
0: Sí, Lorca, tothom que li agradi Schumann, el cant disfrutaran.
2: Perquè
0: és totalment professional, podríem sentir perfectament al Liceu, una veu impressionant.

0: O sigui que serà l'últim concert del, en el Villa Margarita, serà la traca final per acomiadar l'edició, aquesta sisena edició del, del Villa Margarita.
1: Sí.
0: I bé, parlant de traques i d'acabar, doncs clar, també està anunciat el concert final del Villa Margarita Music Fest dins del cicle Notes d'Aigua, que també és una altra tradició que no es va fer les primeres edicions, però que després per com una cosa natural que havia de ser, es va integrar en el cicle Notes d'Aigua com una cosa ja indestriable. Ja és acabar el Notes d'Aigua i el Villa Margarita amb aquest espai del Prat Rodó tan fantàstic, on hi haurà aquesta mena de popurri o de resum del que és la Villa Margarita, però obert a tota la gent del poble que no hagin pogut estar en el petit comitè de la casa, doncs ho podrà tenir en un espai una mica més ampli com és el Prat Rodó.
1: Sí, que no hagin pogut estar o que vulguin repetir.
0: Ah, també,
1: exacte,
0: també.
1: Wow. És diferent a l'entorn, no? Estar al Villa Margarita és una cosa i estar a la Riera doncs és una cosa molt diferent. Llavors, tots coneixem el Prat Rodó, que és l'entorn és immillorable. Llavors, aleshores, doncs és un luxe poder tenir aquest escenari amb un piano de cua, una sonorització molt bona que ens proporciona l'Ajuntament, i que això fa que pugui ser un concert de superqualitat. De fet,
2: jo crec que és fantàstic el format, perquè és molt poc habitual que puguis anar a un concert i sentir actuacions de varia gent fantàstica, diversos formacions fantàstiques en el mateix concert, no? Normalment és un artista o dos, i aquí podrem sentir a tots els que han participat al festival, no? Pues 6 o 7 actuacions i allò 10-15 minuts cada un tocant els hits que més els hi hagin agradat del festival en aquest lloc fantàstic. Bueno, és fantàstic i fantàstica idea de l'Ajuntament de fer-lo allà. És molt agraït sempre a l'Ajuntament d'Arbúcies, a la Regidoria de Cultura per posar en valor el festival i organitzar aquest concert al Prat Rodó, no? És fantàstic, jo crec.
0: Perquè el lloc com a sonoritat, jo crec que és molt bo, que no hi ha coses estranyes. És un lloc que és recollit, però que per fer aquestes històries així amb concerts, amb actuacions en directe, funciona força bé. O sigui, vosaltres que sou els professionals, sabeu si el lloc té possibilitats.
3: És necessari tenir un bon equip d'amplificació, això sí, però clar, és un lloc silenciós i sí, el clima que es crea és molt agradable, sí.
1: I de fet, amb molta gent que parlem sempre, ostres, és que aquest lloc és meravellós. Clar, hi ha moltes fotos d'amics que t'envien que estan enfocant els arbres, no? O sigui, amb la música i tal, perquè nosaltres no sortim allà als arbres, vull dir.
3: I que de tant en tant se sent un ocell.
0: Sí, de vegades se sent. I estem a dins del poble, però és com si estiguéssim al mig del bosc, perquè no se sent massa ni el trànsit, ni els cotxes, ni res, i estem a tocar.
2: No sé, Joan? És molt, molt curiós que és l'obert i ampli que és aquell espai i alhora l'acollidor que se sent quan estàs allà en aquell concert, no? Que ho tens tot a tocar, aquesta confluència, és curiós.
0: Molt bé, doncs, no sé, ja estem a la part final de l'entrevista. Ja hem dit que de la manera que es poden aconseguir reservar les entrades per aquesta sisena edició del Villa Margarita.
3: Bueno, però no hem dit que també aquest any es poden també anar a buscar al museu.
0: A la recepció del museu també es poden aconseguir.
3: A la Gavella, aquest any també pot ser.
0: Ah, fantàstic. Que ja és un punt habitual de moltes activitats del poble. Exacte. Com a punt de referència per anar a aconseguir aquestes entrades. Fantàstic.
2: I no està de més recordar, o sigui, tornar-ho a repartir, les entrades tothom les pot reservar a la web, que és villamargaritamusicfest.com, i llavors es poden reservar, per assistir al festival s'han de reservar les entrades, es pot reservar una entrada per dijous, una per divendres, una per dissabte, i és molt fàcil reservar, només s'ha de posar el nom i el correu i llavors ja t'arriben les entrades per correu, i és bastant intuïtiu. I com funciona el festival és amb taquilla inversa, és a dir que cadascú pot fer l'aportació que consideri, que això és un, també un dels valors que considerem importants del festival, que a través de diverses comerços locals, i bueno, després ho explicarem, tothom qui dona suport al festival, però aconseguim fer que no sigui obligatori comprar una entrada i així apropar la música realment, que el preu no sigui, el preu de l'entrada no sigui cap barrera per ningú, no? Com estudiants, jubilats o qui sigui. O sigui, aquesta taquilla inversa, i molt important és que les entrades sempre s'acaben. O sigui, que si algú té ganes de venir al festival, que no tardi, perquè ja estem, crec que cap al 50% o una mica més del 50% de ja ple.
0: I no fa gaire que
2: s'acaben. I sí, no fa molt que vam obrir, i això, o sigui, que animem a tothom a venir, que ja veureu que s'ho passareu genial. Sí. I és una experiència fantàstica. I també tenim servei de bar, a la mitja part es pot fer una cerveseta, després tenim el tastet de l'Anna Colomés, superbon ambient i fantàstica música, i bueno.
3: Sí, sí, animem a tothom a venir, perquè també ens hem trobat que igual al ser una casa particular, no?, i reduït, doncs igual a la gent
0: està
3: li para una mica de,
0: sí,
3: de
0: està una mica cohibida, i bueno, estic a casa d'un senyor, no?
3: Sí, sí. No, però això, animem a tothom a venir, està obert totalment a tothom, o sigui que ànimo. No és difícil entrar a la web,
2: i
3: si no
1: seguiu-nos
2: a l'Instagram, seguiu-nos a l'Instagram, sí, sí.
1: I després que els concerts que són a Villa Margarita, o sigui, hi ha la sala de concerts on hi ha el piano de cua, però que les finestres estan obertes i al jardí també posem cadires i posem uns altaveus, o sigui que també hi ha un públic que potser doncs té més ganes de quedar-se fora, i aleshores no és una cosa estreta que dius entro a dintre i ja no em puc moure. No, pots quedar-te fora i veure l'ambient, i és una cosa oberta. Ens agrada molt que vingui gent que no ha vingut mai, i que gent potser que no està tan habituada a escoltar un concert, i per això muntem el festival, perquè volem apropar la música a tothom, música de superqualitat per tothom, no? Perquè estic segura que si dius, no sé, la música clàssica, aquest tabú que té, no? És per,
0: sí, és
1: una
0: és per,
1: cosa
0: per una
1: sèria,
0: elit, o per uns quants culturetes,
1: o igual jo no hi entenc,
0: sí,
1: o
0: sí.
1: Jo això igual no estic a l'alçada. No, nosaltres pensem que tothom està a l'alçada, i que volem transmetre aquest valor que és, per nosaltres és la nostra vida, la música, doncs que arribi a tothom.
0: Que la sentin, que la visquin. Que la visquin. Molt bé, doncs res, per acabar suposem que heu comptat, doncs, el que dèieu, amb el patrocini i el suport dels socis comercials, que us ajuden materialment a fer possible el festival, o sigui, aquí tenim tota una llista de col·laboradors que
1: sí,
0: abans perdíem la vista,
1: sí,
0: veient els logos, sí, del cartell.
1: Sí, això. Sobretot hi ha una col·laboració important de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies, la Fundació La Caixa i la Fundació Marlex. Després hi ha l'Àfrica Cardiel, agent col·laborador del Santander, i passem als comerços d'Arbúcies, que vaig a dir la llista, espero que no em deixi ningú: Farmàcia Charles, Farmàcia Xavier Monge, Peluqueria Giramé, Digicopi, Hotel Montsoliu, Forn Arnau, Pastisseria Mir, Pastisseria Aima, Can Rinsa, Cala Méndez, Bon Preu, Arboaliment, Gràfica Extrema, Peixateria Lloira, Hussein Kebab, La Veganeria, Diesi 7, De Bosch, Mis Amigos Los Fogones, La Gavella, Arpua i Ràdio Arbúcies.
0: Bueno, Ràdio Arbúcies. També la
1: Ràdio
0: poseu, Arbúcies,
1: però... Bueno, col·laboreu, o sigui, clar, estem aquí fent un programa, sou col·laboradors.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Molt bé, gràcies per la menció, i res, doncs ja amb això jo crec que ja hem fet aquesta presentació ja tradicional aquí en el Amics i Residents, portant doncs aquesta sisena edició del Villa Margarita, recordem, del 16 al 19 de juliol de 2026, i res, doncs que tot vagi molt bé, que el temps ens acompanyi, sense que faci cap calorada exagerada, que faci un temps perfecte.
3: Ni calorada ni pluja.
0: Ah, exacte.
3: Al punt.
0: Sí, al punt, eh? Com la carn, eh? Al punt. Fantàstic. Doncs moltes gràcies per venir un any més i molta sort.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Gràcies, Jordi.
2: Ens veiem.

0: seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem per escoltar les que seran les tres bandes sonores misterioses que amaguen una pel·lícula que cal que vosaltres esbrineu. Per tant, comencem per la primera.

0: Bé, això és el que podem posar d'aquesta banda sonora, molt, molt melòdica, eh? una banda sonora així molt ampulosa, però que jo crec que identifica molt l'estil d'aquesta cinta.
1: Sí.
0: Doncs bé, la deixarem aquí. No sé si podem donar més detalls del que és la pel·lícula. Ho deixem així?
1: No, deixem-ho així.
0: Deixem aquesta i ara anirem per la següent, que és una cosa ja una mica més de pes.
1: Aquesta és fàcil, penso.
0: Potser no caldria posar-ne massa.
1: Una mica més, una mica, sí? Més. Sí, perquè has d'arribar a la torna, que sí. Després hi ha...
0: Això. Primer unes flautetes.

0: Ho deixem aquí?
1: Aquí, perfecte.
0: Doncs deixem aquí aquesta música i anem per la darrera.

0: Doncs aquesta és la darrera d'aquestes tres bandes sonores d'aquesta setena edició del misteri d'això, de les tres bandes sonores. Però bé, doncs esperem que els nostres concursants tinguin ganes encara de confiar en el concurs i de participar.
1: Són una mica més fàcils que l'altra, i aquesta última és més fàcil del que sembla. Tot i que és molt difícil, és més fàcil del que sembla, per una raó bastant òbvia.
0: Que no direm.
1: Si no, perdria la gràcia.
0: Molt bé, David, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem!

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

Això s'acaba, tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst parlar de cultura amb en Jordi Romero i la programació cultural d'estiu. Aquesta és la previsió, si no hi ha res en contra. Avui ho ha fet possible a les xarxes socials Manel Canaleta. A la meteo, Xavier Soler. A les recomanades, Marta Rubio. A la secció, Nelson Paz. I un servidor, Jordi Soler, al micròfon i els guions. Avui amb la presència de l'Ali Vives, Joan Furió, pare i fill, a l'entrevista,

Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram, i també al WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb un text o una nota breu de veu al telèfon 603 487 129. Amics i Residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aïats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos d'aquí una setmana. No deixeu la nostra sintonia. Saluto a tothom i molt bona setmana!

0: acabarem. Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, una llista que des de fa una setmana tenim. Olivia Rodrigo ocupant el número 1 amb The Cure. Veurem si repetirà o no en aquesta primera posició. Una llista que avui et portarà 4 novetats a la categoria dels aspirants i dues cançons que deixen de ser aspirants per entrar ja entre les 40 posicions. Avui, per cert, diem adeu a Golden, el tema de Hunter X, que després de 42 setmanes a la primera llista avui ja no forma part d'entre les 40 posicions. Per tant, tocarà tenir un nou rècord de permanència. La llista comença Max Navarro, Estrelles, Cacau, fins la 40. Som-hi!
1: Número 40.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: de Rosalia, que ens acompanya des de fa 32 setmanes i que avui cau un lloc de la 38 a la 39. A la 38, precisament, hi tenim la primera de les dues entrades. Se l'emporten els Búhos, que avui també seran protagonistes a la segona hora, ja direm per què. Al costat de Leire Martínez, l'excentant de l'Oreja de Van Gogh, ens presenten aquesta col·laboració tan i tan estiuenca, que es diu No hi ha pla B.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.

Rècord de permanència, 39 setmanes per Where Is My Husband, l'èxit de Rey, que tot i així cau un lloc de la 36 a la 37. I a la 36, un dels artistes mimats de la primera llista, una cançó que sabíem quan la vam estrenar que entraria a la llista, perquè l'Alfred García té aquest poder que ens encanta tot el que fa i en aquesta ocasió doncs ho ha tornat a fer. Vine'm a buscar la seva proposta per aquest estiu. Entra a la llista.

0: Era l'Ivan Herzog. Va entrar fa 3 setmanes a la primera llista i el tenim de pujada. Des de lluny, des de la 34. La 33 també puja I Knew It, I Knew You. La cançó de la banda sonora de Toy Story 5 que signa Taylor Swift.
1: Número 3.

Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista.

24 setmanes per Reno Beginning, la cançó de Joe, que ens acompanya a la primera llista des de la 31, baixant a dues. De seguida a la 30, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè la setmana passada et vam presentar un dia qualsevol d'agost, la nova cançó de Soc un Bohemio. Artur Vinyes i tota la colla tornen amb una cançó que formarà part del seu nou treball musical. Ens ha encantat i la tenim com aspirant. Sí.

Era Maroon 5 de pujada amb el seu nou senzill Heroin. Des de la 29 en sumen 3. A la 28 baixada per Swim, una de les últimes que ens han presentat els sud-coreans BTS. Número

per la maig, 3 estius més, està ja situada des de la 27. A la 26 seguim a casa amb els Amics de les Arts. També pugen, en aquest cas, 4 llocs amb Segurament t'estimo. No crec.

Era Fever Dream, la cançó d'Alex Warren. Setmana número 15 a la primera llista i en suma dues. De seguida la 24, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè també la setmana passada et vam presentar la nova cançó de Fades al costat de Triquell. Es diu Sant Joan, en una setmana on Fades han sigut involuntàriament protagonistes perquè en un concert que van fer a Vilassar de Mar van patir una agressió, la tercera que pateixen en la seva última gira, i els va fer cancel·lar el concert. Lamentable el que va passar. Podeu trobar el vídeo a través del nostre Instagram de Primera Fila. Fades i Triquell units musicalment parlant amb això que es diu Sant Joan. Aquest

0: des de la 23 n'ha caigut 3 amb això que es deia Risky Roll. A la 22, Milky, David Guetta segueixen escalant posicions amb Just the Way You Are. 3 amunt.
1: Número 22. I want you.

0: Doncs aquesta és la pujada més important de la setmana. L'hem tingut des de la 21, ha sumat 11. Després de la seva entrada des de la 32, Joan Dausà i Mama Duixa en pugen 11 amb aquesta cançó que enganxa de mala manera. Papi, posa-la al disc. Vinga, l'hem posat al disc i també l'hem posat per tancar aquesta primera hora. Una hora que la reblem amb Get Lucky, l'èxit de Daft Punk, Pharrell Williams i tota la colla, perquè tal dia com avui, de fa 13 temporades, aquesta cançó va ser líder de la primera llista i se n'hi va estar 4 setmanes consecutives. La recuperem.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Doncs hem obert la segona hora de la llista amb aquesta alegria, la de Ai, ai, ai, quin goig que fas, la nova cançó de Damper Albo i El Comboi, una de les últimes, forma part del seu últim treball, i han pujat dues. Obrim segona hora de la llista que ens portarà a descobrir si Olivia Rodrigo manté lideratge o no. També hem de descobrir si hi ha alguna entrada entre el top 10 i estrenar encara les quatre cançons aspirants que tenim aquesta setmana per presentar-te. De fet, la primera arriba tot seguit i és de la mà de l'Olivia Rodrigo, perquè si tenim The Cure a la llista, el número 1, si tenim també Drop Dead entre el top 10, veurem si tindrà una tercera cançó a dins la llista. Stupid Song és una de les cançons del seu nou treball d'estudi que s'ha situat ja número 1 mundial, aquesta cançó, i evidentment no podíem passar-ho per alt. Stupid Song, nova cançó d'Olivia Rodrigo i també nou aspirant.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: col·laboració interessantíssima entre Lady Gaga i Doechii, Runaway, en baixa 3 aquesta setmana, de la 15 a la 18. A la 17 puja, anem tirant, una cançó que ens encanta, dels 31 Fam.
1: Número 17.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Ani el teu amor, en cau 4, de la 12 a la 16. De seguida la 15, amb una bona pujada. Abans ens anem a la categoria dels aspirants per posar una de les novetats que tenim també aquesta setmana en aquesta categoria. Ens la porten Dani Six i Skid, un duet que ja en saben el que és triomfar a la primera llista. Ho han fet amb, per exemple, Sushi Poke, al costat dels tiets. I ara ho farem que s'aturi el temps, la seva proposta per aquest estiu 2026 i que arriba com a novetat a la primera llista.

Va, Fúmiga, avui abandonen el top 10, en cauen 8, passen de la 6 a la 14, baixada espectacular per la Fúmiga. A la 13 puja la cançó oficial del Mundial amb Shakira i Burna Boy, Die Die, 3 a 1.

0: Cada setmana puja més posicions, Miqui Núñez. El tenim ja des de la 12, pujant-ne dues amb un altre cop. De seguida a la 11, obrirem també el top 10 abans. A la categoria dels aspirants arriba Búhos, acompanyats de Banda Neon i de Mont DJ. Ens han presentat una cançó que és curteta però intensa, d'aquelles que enganxa de mala manera. Aquest estiu farà molt i molt mal aquest que es diu El Ventilador.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: Drop Dead.
1: Hem obert el top 10 amb Olivia Rodrigo i Drop Dead, tancar una, ja va ser líder de la primera llista 3 setmanes i des de llavors doncs, va baixant posicions. A la 9, una de les entrades del top 10 aquesta setmana se l'emporta Ariana Grande. Això es diu Head Dead, I Made You Love Me, puja 4.

Baixada per Gracie Abrams des de la 8 Hit the Wall, es quedarà sense el lideratge aquesta cançó que en cau 4. A la 7 hi tenim una pujada de 3 posicions per la nova cançó de Max Navarro. Es diu Inigualable. Número 7.

Mira, lista, els Qatar se'n van amunt amb aquesta cançó espectacular que té aquell segell indiscutible de la banda d'Aigua Freda. A les 5, baixada per Dora Yakis, la cançó que ja va liderar la primera llista de la banda Flash i Screaming de 31 Fam. Número 5.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista.

0: Mike, una setmana més puja posicions a la llista amb una de les cançons del seu debut musical. Des del 2018 arriba aquest Baby Doll. A la 3 mantenim posició Dràcula, l'èxit de Tame Impala amb aquest remix de Jenny.
1: Primera llista amb Marc Clapés. Número

Gran pujada per l'energia, aquesta energia positiva de Doctor Prats que els fan escalar des de la 8 fins la número 2. Veurem si la setmana vinent serà la definitiva pel seu lideratge o si aquesta serà ja la seva màxima. De moment, Doctor Prats i Energia es queden al 2. I l'1, doncs l'1, amics i amigues, continuarà sent una setmana més per l'Olivia Rodrigo i aquest The Cure, que amb tan sols 3 setmanes va aconseguir el lideratge i en sumarà una quarta setmana de permanència a la primera llista i una segona liderant amb això que es diu The Cure. L'èxit d'Olivia Rodrigo manté lideratge i, per tant, amb aquesta cançó tanquem aquesta última llista del mes de juny. Atenció, perquè la setmana vinent no serà una llista qualsevol, serà la llista 700. Amb ella tancarem també la temporada regular i emetrem una llista molt especial. Ja ho presentarem la setmana vinent. De moment ho deixem aquí amb The Cure i Olivia Rodrigo. Que vagi bé, bona setmana. All the pretty girls in the foreground of my mind. Número 1.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
2: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
2: Bon dia, Adrià.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
2: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 en punt a la plaça Universitat.
0: I darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
2: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
0: Moment precisament per conèixer la previsió del temps de cara a aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
0: Gràcies, Marc. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
1: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
2: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
3: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
1: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial, com el de José Luis Rodríguez Zapatero, i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
4: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dart a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
4: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno, y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo, ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación, y solo el Partido Socialista puede frenarlos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
1: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
4: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía, y ahora resulta que están de acuerdo.
1: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Carme. Paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
5: I ho ha fet amb la plana major dels populars, en primera fila entre els quals Alberto Núñez Feijóo i el número 2, Miguel Tellado.
6: Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace dos años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
5: Escoltàvem el reelegit Alejandro Fernández davant del PP català. Feijóo, per la seva banda, també hi ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez. I Feijóo també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions en referència a una eventual moció de censura.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
5: Arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat. Crida Assemblea Zagaia, Associació Catalana de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
7: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici, i bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara amb aquí, també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir, hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la lesbifòbia.
5: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15, també hi haurà festa i concerts.
0: Darrer dissabte del mes de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
5: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, no dubtis de trucar al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment una tiana, al Maresme.
0: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
5: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Ens donen tots els detalls des de Mataró Ràdio. Gemma Ponce.
8: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
9: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
8: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
0: I amb aquestes temperatures que s'espera que superin els 35 graus a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat i la forta onada de calor que travessa la ciutat i Catalunya en general.
5: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins per combatre aquesta forta calor i també, com us explicàvem, la de tots els catalans. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
10: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
11: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mira com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primer hores del matí fins a 10:15, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina i ja estic en un altre lloc més fresquet.
10: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat. Tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
0: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
5: En el global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'€1 milió de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME, els bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació.
0: A tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. El grup estarà liderat pel Departament d'Unió Europea i Acció Exteriors i comptarà amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
5: El president Illa i el conseller Jaume Duch es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes per coordinar aquesta ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posaven èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaben.
12: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat la plataforma SOS Veneçuela Barcelona per coordinar i concentrar aquesta ajuda humanitària.
0: Tot això, Terrassa, cocapital del Vallès Occidental, també s'ha volcat amb les víctimes del terratrèmol.
5: L'associació Asotavente ha posat en marxa una recollida solidària de material de primera necessitat per fer arribar ajuda a la població afectada. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, la Dana Bombardó.
13: Terrassa s'ha mobilitzat per donar suport a la població de Veneçuela després del terratrèmol que ha afectat el país. L'associació de veneçolans de la ciutat, Asovente, ha habilitat un centre de recollida a Rambla de Gara durant aquest cap de setmana, on la gent pot portar des de productes farmacològics fins a productes infantils. Per poder enviar totes les donacions, s'estan coordinant amb el Consolat de Veneçuela. Ens ho explica Jamila Olivier, presidenta de Asovente.
14: El aeropuerto principal, que es el aeropuerto de Maiquetía, está bloqueado, ¿no?, porque sufrió daños graves. Entonces nos estamos coordinando con el consulado. En principio, al parecer, vamos a hacer el traslado a través de la Cruz Roja Internacional, pero bueno, estamos alineados con ellos y ya nos dirán, nos pidieron primero que hagamos toda la colecta y en función de las cantidades nos dirán una cuestión u otra.
13: Des de l'entitat destaquen la importància de cada aportació. També demanen la màxima difusió de la iniciativa per ampliar el nombre de donacions i reforçar la resposta solidària. Una acció que permet canalitzar ajuda directa cap al país afectat en un context d'emergència.
0: També en plana internacional, els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs en les últimes hores, malgrat el principi d'acord d'alto el foc signat a Versalles fa 10 dies.
5: Washington ha bombardejat magatzems de missils i drons iranians i també punts de radar costaners en resposta a l'agressió a un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, Teheran ha atacat posicions militars nord-americanes a la regió com a represàlia per aquests bombardejos que incompleixen l'alto el foc i per permetre que un vaixell no autoritzat transités per l'estret d'Hormuz.
0: Obrim plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
5: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41, ja ha ingressat a la presó provisional i sense fiança.
0: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
5: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
0: Mentre que els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà.
5: L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Durant la nit, els bombers van localitzar el vehicle de l'excursionista al pàrquing del Pont de la Farga. Se'l van trobar en una zona pròxima al pic.
0: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de juny un jove de 19 anys per fer-se passar per gestor bancari i estafar 6.500 euros a una dona de 80 anys a Barcelona. Fem un apunt també en mobilitat. Renfe ha tallat la circulació de tren entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i al pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
5: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
0: Prop de 16.000 aspirants fan aquest cap de setmana els 31 processos selectius de la Generalitat en què s'ofereixen 1.325 places.
5: Concretament, 15.795 persones faran els exàmens per accedir a una de les places de personal funcionari de les escales superiors, de gestió administrativa, auxiliar administrativa, de titulació superior, de diplomatura i a l'agrupació professional de personal subaltern. Com ja va passar en convocatòries anteriors, les proves es fan de forma descentralitzada.
0: Canviem d'assumpte. Torna l'Herbesalú després d'un any plujós en què s'espera una bona collita d'herbes remeieres.
5: Aquest dissabte, Besalú acull una nova edició d'un acte amb molta tradició al municipi de la Garrotxa. Des d'Olot FM, Francesc Fernández.
15: Besalú no falla la seva cita amb la recollida d'herbes remeieres per l'elaboració de ratafia. En el PACA d'una entitat organitzadora hi ha una ampolla d'aigua ardent, l'envàs, les nous i una guia amb les herbes que es colliran durant la ruta. Un dels organitzadors de l'Herbesalú, Salvador García Arbós, ens parla sobre la importància d'assecar les espècies en el moment que elabores la ratafia.
16: Les herbes per anar bé s'haurien de posar sempre seques perquè sempre saps el que hi poses. I si la gent té paciència i pensa cada any poder-ho pesar, aniria molt bé. Però si no ho fem, l'escollim tal com raja. Si l'escollim tal com raja, aquest any pot ser un bon any. Uh-huh. I aquest any, entre aquesta mica de sol que haurà fet, aquestes pluges que hem tingut i tot això, jo crec que pot ser... Jo penso que pot ser un gran any per la ratafia.
15: Els ossos marroquins del concurs de rams silvestres també portaran el seu toc un dia especial pels amants de les espècies i la ratafia.
0: Anem fins a la demarcació de Tarragona perquè el Tafulla té una cita aquest cap de setmana amb la seva història més mística de la mà d'una nova edició de la Nit de Bruixes.
5: La Fira de l'Esoterisme i les Ciències Ocultes del municipi tarragoní es nodreix amb parades de productes per a cures naturals, artesania i tarotisme, a més de tallers i xerrades divulgatives. Des del Tafulla Ràdio, Carol Cubota.
17: Aquesta és ja la 26a edició d'un certamen que pretén recuperar el lligam d'Altafulla amb les bruixes, la tradició de les dones sàvies curanderes, que tenien remeis naturals per molts mals, es respira aquest dissabte per tot el nucli històric que entorna el castell i les antigues eres. En aquests carrers s'hi distribueixen paradistes amb sabons i essències, plantes medicinals, pedres i artesania que, diuen, aporten un plus de vitalitat i serenor a qui les fa servir. Tot plegat vestit d'un tastet divulgatiu amb xerrades científiques i també amb espais més lúdics, com concerts o serveis de food trucks. El regidor de Turisme de Tomàs Serra destaca la positivitat que respira la fira.
18: Podeu trobar contacontes, xerrades, gallagospel, zíngaros... Vull dir que n'hi ha activitats per tothom i per tots els gustos. Fins la cloenda amb la Ima del Destí. No us ho perdeu, vingueu a la Nit de Bruixes i visiteu Altafulla i, sobretot, gaudiu-la.
17: Aquest dissabte, la Nit de Bruixes viu el seu punt àlgid amb activitats per tots els públics i un ritual de cloenda a les 12 de la mitjanit en punt per gaudir de bones vibracions durant tot l'any, fins que torni a celebrar-se la fira.
0: Obrim el bloc cultural. Després de donar el tret de sortida la passada nit amb dos concerts a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona, avui arriba el primer dia fort de la programació cultural per celebrar la gran sortida del Tour de França des de la ciutat, el Grand Départ. Aquesta nit destaquen dos concerts a la mateixa Avinguda de la Catedral.

0: Des de 8:45 actuaran Doctor Prats, a qui escoltem, i a les 10 ho farà 31 fam. Més enllà d'aquests, aquesta tarda a les 5 hi seran Sound de Secà. Paral·lelament a la plaça Margarida Xirgu hi passaran des d'aquesta tarda i fins la nit la companyia Zoom Zoom Teatre, Joan Garriga i DJ Trapella. La festa del tour s'allarga fins al dia de sortida, el dia 5 de juliol.
1: Continuem parlant de música perquè arriba a Tarragona una nova edició del cicle Nits de Música, al claustre de la Catedral.
0: Una iniciativa que pretén fer gaudir a l'espectador amb música en directe en un espai únic envoltat d'història i art. Ens informa des de Tarragona Ràdio, Laia Tien Núñez.
2: És un cicle que organitzen els Amics de la Catedral amb la col·laboració del capítol de la Catedral. Aquesta sisena edició l'obrirà el cor jove de l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral i comptarà amb el pianista Jordi Pasqual. La cita serà aquest dissabte a les 9 del vespre. Anna Mateu, directora del cor, recomana viure aquesta experiència i la defineix com una molt emotiva, emocionant i especial.
3: Es va enfosquint, comencem amb la nit, amb les llums i les veus que es van propagant per tot el claustre. És molt màgic, és molt especial. És una cosa que s'ha de viure. Fa 6 anys que ho faig, però encara m'emociono.
2: El cicle continuarà dissabte 4 de juliol a 8:45 del vespre amb un recital líric a càrrec de Jesús Piñeiro com a tenor i Alessio Capola al piano. Es tancarà amb el recital del flautista Claudi Arimany el dissabte 18 de juliol, amb Eduard Sánchez també a la flauta i Marc Renou al violoncel. Totes les actuacions tenen una entrada donatiu de 10 euros.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim plana esportiva parlant d'hoquei partits perquè demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei lliga entre el Vilafranca i el Manlleu.
0: El partit es disputarà a 12:45 en directe per la xarxa Més.
1: El jugador del Barça, Sergi Llorca, ha estat intervingut satisfactòriament per una inestabilitat d'espatlla dreta.
0: El temps estimat de recuperació és d'entre 3 i 4 mesos.
1: I encara en hoquei, Gerard Rovira posa punt final a la seva etapa al Caldes.
0: Rovira, de 27 anys, posa punt i final a la seva etapa a la Torre Roja després d'un any a l'equip.
1: Canviem d'esport, parlem de futbol. L'Uruguai ha quedat eliminat del Mundial de Futbol en fase de grups després de perdre 0-1 aquesta matinada davant la selecció espanyola, que ha passat com a primera.
0: Cap Verd acaba segona i aconsegueix una classificació històrica.
1: Anem cap a casa nostra perquè l'Espanyol ha anunciat que disputarà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque.
0: El partit es disputarà el 25 de juliol a 8:45.
1: El Sabadell també ha publicat que disputarà un amistós contra el Castelló. El partit es jugarà el 18 de juliol amb horari per confirmar.
0: Paral·lelament, els arlequinats han oficialitzat al final de la sessió de David Estals. El futbolista sabadellenc torna a l'Eivissa després d'ascendir a la categoria de plata amb els vallesans.
1: I el Girona ha confirmat dos amistosos per aquesta pretemporada. 22 de juliol a Olot a les 8 del vespre i el 29 de juliol contra el Castelló a 6:45 de la tarda.
0: Els gironins han fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco. El gallec continuarà la seva trajectòria al Yokohama Marinos del Japó.
1: És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Adrià Tella.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
7: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
8: Orgull de L, orgull de G.
9: Orgull de B, de T, de I.
8: Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
9: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.

0: La pasta, un aliment icònic de la cuina italiana, té un origen que remunta més enllà de les fronteres d'Itàlia. Tot i que moltes persones associen la pasta amb Itàlia, les seves arrels es troben a la Xina. Segons la història, Marco Polo, en tornar de la Xina al segle XIII, va portar amb si la idea dels fideus, que ja eren populars a l'imperi xinès des de feia milers d'anys. Tot i això, investigacions recents suggereixen que la pasta ja existia a Itàlia abans del viatge de Marco Polo. S'ha trobat una evidència arqueològica de pasta similar a Sicília, datant del segle XII, que podria haver arribat a través dels àrabs durant les conquestes a la Mediterrània. Els àrabs van portar tècniques de secatge de fideus, que van permetre la conservació i el comerç de la pasta. A Itàlia, la pasta es va perfeccionar i diversificar, donant lloc a les innombrables formes i receptes que coneixem avui. La primera menció escrita de la pasta a Itàlia es troba al llibre de cuina de Martino da Como al segle XV, on descriuen plats que són els precursors de les pastes modernes. Així, mentre la Xina pot haver influït, Itàlia és on la pasta realment va prendre la seva identitat cultural i culinària.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Partit Socialista reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
4: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
2: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
4: Bon dia, Adrià.
2: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es...
4: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat.
2: Darrer dissabte de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
4: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
2: Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps per les properes hores d'aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat.

0: Minuts, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
1: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
2: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
3: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
1: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial com el de José Luis Rodríguez Zapatero i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
4: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dart a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
4: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno. Y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación. Y solo el Partido Socialista puede frenarlos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
1: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
4: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. La vuelta que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
1: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
0: D'altra banda, paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
5: I ho ha fet amb la plana major dels populars en primera fila, entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado. Escoltem, doncs, el reelegit Alejandro Fernández.
6: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis...

0: lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace 2 años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
1: Feijóo també ja ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez.
2: Señor Sánchez, lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
3: Un partido catalán pidió elecciones ya y se unió a la mayoría.
2: Pero apretar el botón que las convoca estaría mejor y sería bastante más responsable.
1: Feijóo també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions, com escoltàvem, en referència a una eventual moció de censura.
4: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
1: Arrencarà a partir de les 6 a la plaça Universitat. Crida, Assemblea, Zagaia, Associació Catalans de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
5: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici, i bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara amb aquí, també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir, hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la LGTBI-fòbia.
1: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15, també hi haurà festa i concerts.
4: Darrer dissabte del mes de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
1: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, truca al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment un a Tiana, al Maresme.
4: Aquest foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
1: Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
6: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
7: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
6: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
4: Amb aquestes altes temperatures, que s'espera que superin els 35 graus, per exemple, a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat, tot i la forta onada de calor que travessa la ciutat, de fet, Catalunya en general.
1: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins i de la resta dels catalans per combatre la forta calor. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
8: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Això ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
9: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mira com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primeres hores del matí fins a 10, quarts d'11, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
8: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
4: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia al 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Venezuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
1: En global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'un milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME. Bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació també estan desplegats al territori.
4: A tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
1: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 anys ja ha ingressat a la presó, provisional i sense fiança.
4: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
1: La Unitat d'Investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
4: Paral·lelament, els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte a Alins, al Pallars Sobirà. A tot això, la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha reforçat els controls sobre els vehicles de mobilitat personal i durant les últimes setmanes ha intervingut prop de 80 patinets elèctrics per diferents incompliments de la normativa.
1: Al llarg d'aquest any, el cos impulsarà campanyes de sensibilització, informació i educació per fomentar un ús responsable d'aquests vehicles. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
10: Les infraccions més detectades són superar la velocitat permesa i circular per zones on està prohibit, o també incomplir les normes de circulació, no tenir el vehicle registrat o no disposar de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. La policia local recorda que tots els vehicles de mobilitat personal han d'estar registrats, disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i mantenir les característiques tècniques homologades sense modificacions. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 800 euros i, en alguns casos, la immobilització del vehicle. La policia local de Palafrugell assegura que aquests controls es continuaran fent de manera periòdica amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i fomentar una mobilitat més segura i responsable.
4: Parlant de mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, el Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
1: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
4: Obrim ara el bloc cultural. Rubí celebra la seva festa major i rep aquesta nit una de les bandes més estimades del panorama català.

0: Els Pets pugen a l'escenari de l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí a les 10 d'aquesta nit amb la gira que culmina la celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
1: Després de l'èxit de la primera part de l'aniversari, el trio de Constantí presenta un repertori renovat que repassa la resta de la seva discografia i recupera himnes que han marcat diverses generacions. Una cita per retrobar-se amb unes cançons que formen part de la banda sonora de tota una vida.
0: D'altra banda, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, celebra els 50 anys de Som i Serem Sardanistes Palauencs amb un acte commemoratiu i l'estrena d'una sardana creada per l'ocasió. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'entitat Som i Serem Sardanistes Palauencs celebra aquest 2026 el seu 50è aniversari. Des de la seva fundació ha impulsat ballades, aplecs i activitats per fomentar la sardana i mantenir viva la cultura popular al municipi. Per commemorar l'aniversari, aquest 27 de juny s'ha organitzat un acte especial a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, amb la participació de la cobla genisenca de Taradell. En cas de pluja, la celebració es traslladarà al centre cívic. En Joan Amela, president de l'entitat, assegura que la sardana viu un bon moment a Santa Maria de Palautordera i que esperen una bona participació.
3: Espera molta audiència, perquè el curs, aquest curset que va fer, ens va fer el Fali, es va batre el rècord d'assistència, d'assistència, 27 n'hi havia.
2: L'acte comptarà amb l'estrena de la sardana commemorativa del 50è aniversari, titulada Or Palauenc, una peça creada expressament per celebrar el mig segle de trajectòria de l'entitat.
0: I no ens movem del Vallès Oriental perquè Cardedeu es prepara per viure aquesta nit el desenllaç de la primera edició de l'Alenada.
1: Després de mesos de concurs, el projecte culmina amb una gala que decidirà la persona guanyadora i que convertirà el públic en protagonista del veredicte. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, a les 10 de la nit, se celebrarà la nit de l'Alenada, la gala final del concurs de música d'autor en català i aranès, impulsat per Ràdio Televisió de Cardedeu amb la col·laboració de la xarxa i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Després de setmanes de concurs i d'un recorregut que ha donat a conèixer 40 artistes emergents a través dels videopodcasts de l'Alenada, 10 finalistes pujaran aquesta nit a l'escenari per defensar les seves cançons originals en una gala marcada per un element diferencial. Tota la música serà interpretada íntegrament en directe. Els finalistes són Monjo Antiquat, Roser Dresaire, Aina Rabassa, Pau Culleret, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Aitana i Maya Martínez. El públic tindrà l'última paraula, ja que serà l'encarregat de decidir el desenllaç de la nit a través de dues rondes de votació al web alenada.cat. La gala començarà a les 10 de la nit i es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més i de les televisions locals.
0: I tanquem l'apartat cultural explicant-vos que l'arribada de l'estiu porta avui una novetat destacada a Calella, al Maresme.
1: Una festa amb música i activitats infantils a la Riera Capespre del municipi, que culminarà amb un espectacle de drons i llum sobre el litoral. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
5: El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament de Calella ha organitzat per aquesta nit una festa popular a l'entorn de la Riera Capaspre, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta de la Riera Capaspre. La tinent d'alcaldia, Cindy Rando, ha explicat que la proposta neix amb la voluntat d'oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants.
6: Música i tallers d'animació infantil i juvenil, però sobretot la cirereta d'aquest pastís, d'aquesta festa, és que comptarem amb un espectacle de drons que es podrà visualitzar des de la platja de Calella, a la mateixa zona on hi fem normalment el piromusical de Festa Major. Drons, que serà un espectacle enfocat a l'estiu, un espectacle amb imatges, per tant, relacionades amb el mar, però també un espectacle amb imatges d'elements simbòlics de la nostra ciutat.
5: L'espectacle de drons té un cost de 16.318,67 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crosters Aerial Show.
7: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim el bloc esportiu parlant de bàsquet. El pavelló Nou Congost de Manresa es convertirà demà en l'epicentre del bàsquet nacional amb la disputa del partit amistós entre les seleccions de Catalunya i la Gran Bretanya. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Serà la cinquena vegada a la història que el combinat català jugarà a la capital del Bages, just quan es compleixen 90 anys de la primera vegada. El seleccionador català Jaume Pons Arnau, precisament veí de Sant Fruitós de Bages, destaca que el partit serà una festa del bàsquet català.
9: Bueno, per mi doncs, és representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet i doncs, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent. No, molt, molt, molt, molt potent, doncs que va des de la bona feina que hi ha tants entrenadors, no? Arreu, no? Jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
8: A la pista, un dels noms propis serà el base Guillem Vives, el jugador de la Sisa Joventut, s'alegrava de que per una vegada estarà bé tenir el nou Congost a favor.
10: Un alleugeriment, perquè jugar al Congost adversari sempre és un dels camps més durs de la Lliga i valorar l'ambient que creen i espero que aquest ambient que han creat durant tots aquests anys al nou Congost es pugui traslladar el diumenge i sigui una festa.
8: Pel que fa a la llista de convocats, destaquen jugadors com Pep Busquets, del Girona, i també hi ha espai per joves promeses com Gerard Fernández, del Manresa, o Isaac Patiu, jugador format a la penya, que aquesta temporada ha debutat a la Lliga Universitària Americana. Les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial de la Federació Catalana de Bàsquet, amb uns preus que van dels 10 als 30 euros.
0: Continuem parlant de bàsquet. Cameron Hunt ha fet ús de la clàusula de sortida contemplada en el seu contracte i no continuarà jugant al Joventut.
1: El nord-americà ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga.
0: D'altra banda, la base Ferran Bassas renova amb el Kids Anàs Manresa fins al juny del 2028.
1: El català de 34 anys ha tingut una mitjana de 8,5 punts i 5 assistències per partit durant aquest curs amb la samarreta bagenca.
0: Miquel Sant continuarà defensant la samarreta del Força Lleida fins al 2028.
1: El basc va arribar a l'equip del Segrià el 2025. Enguany ha fet 5 punts de mitjana per partit.
0: Un apunt en futbol sala perquè el Peníscola ha anunciat la incorporació del català Gerard Pusó, de 34 anys, com a nou entrenador del conjunt valencià. I en handbol, Ludovic Fàbregas ha estat escollit com a millor defensor de la Lliga Sobal 25-26.
1: Per sisena vegada, el Blaugrana forma part del millor equip de la competició.
0: I el Barça jugarà contra el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Araus en la primera fase de la competició europea.
1: Els dos primers del grup passaran a la següent ronda. A més, Lea Kefa ha donat el guardó de millor jugador de la temporada 25-26 al porter blaugrana Emil Nielsen.
0: I el Club Natació Atlètic Barcelona ha anunciat l'adeu d'Unai Lema, jugador format a la base de l'entitat i que ha arribat al primer equip, i també de Gergli Burian, una peça clau per la consecució de la Champions. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un molt bon dissabte.
11: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
12: La banda sonora.

0: Hores crucials a Veneçuela, la recerca de possibles supervivents als terratrèmols de dimecres. La xifra oficial és de 920 persones mortes, 5 de les quals de nacionalitat espanyola. Encara hi ha 50.000 persones desaparegudes, la majoria a l'estat de La Guaira, que és el més afectat. El govern hi ha restringit l'accés per facilitar la feina dels equips de rescat. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i defensa que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el seu partit. Ho ha dit avui al matí davant del Comitè Federal a Madrid, amb els barons territorials tancant files al seu voltant, a excepció esperada del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha reclamat avançar eleccions. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de trinxerar-se a la Moncloa i lamenta que els socis de govern aplaudeixin la corrupció. Al Partit Popular de Catalunya, el congrés que ha fet avui al matí ha reelegit Alejandro Fernández com a president i Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, com a secretari general. L'Iran llança un atac amb drons contra objectius nord-americans a Bahrain en resposta al bombardeig nord-americà sobre instal·lacions militars al sud de l'Iran. Les dues parts s'acusen de violar l'alto el foc. Israel també ataca amb un dron al sud del Líban l'endemà de signar un acord amb les autoritats de Beirut. Els Mossos detenen una dona de 41 anys a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima tenia 46 anys. La detinguda ja ha ingressat a presó. L'Ajuntament de Tiana al Maresme es personarà al procediment judicial per l'incendi forestal que ha cremat 48 hectàrees i que ja està controlat. I és que van detenir una persona presumptament relacionada amb l'inici del foc. El consistori assegura que exigirà que assumeixin les responsabilitats que corresponguin. També està estabilitzant l'incendi que crema des d'abans d'ahir a la franja. L'empresa de transports de viatgers Segalers disposa d'un nou centre operatiu i d'unes cotxeres de 15.000 metres quadrats a Vic. És l'empresa familiar més antiga a tot l'estat, amb 385 anys d'història. L'actriu terrassenca Rosa Boladeres guanya el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu 2026. Amb una trajectòria de més de 30 anys, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes del panorama teatral català, combinant teatre, televisió i cinema.
1: Esports. A aquesta hora acaba de començar la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, una cursa que estem seguint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Encara a la primera volta, Marc Márquez és sisè. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I el Mundial de Futbol, que entre aquesta nit i aquesta matinada finalitzarà la fase de grup amb 6 partits. A les 11, el grup L, on hi és Anglaterra, a 1:15 de la matinada, el grup K amb Portugal, i a les 4, el grup J amb Argentina.
2: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 19%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Hores crucials a Veneçuela en la recerca de supervivents dels terratrèmols de dimecres. La xifra oficial és de 920 persones mortes, 5 de les quals són de nacionalitat espanyola. Encara hi ha 50.000 desapareguts, la majoria a l'estat de La Guaira, que és el més afectat. El govern hi ha restringit l'accés per facilitar la feina dels equips d'emergència. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i defensa que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el partit. Ho ha dit davant el comitè federal que la formació ha fet aquest matí, on tots els barons territorials han tancat files al seu voltant, excepte el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que reclama avançar les eleccions. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de trinxerar-se a la Moncloa i lamenta que els socis de govern aplaudeixin la corrupció. El PP de Catalunya, en el congrés que ha fet aquest matí, ha reelegit Alejandro Fernández com a president i Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, com a secretari general. L'Iran llança un atac amb drons contra objectius nord-americans a Bahrain en resposta a bombardeig nord-americà sobre instal·lacions militars al sud de l'Iran. Les dues parts s'acusen de violar l'alto el foc. Israel també ha atacat amb un dron al sud del Líban l'endemà de signar un acord amb les autoritats de Beirut. Austràlia endureix la prohibició de les xarxes socials pels menors de 16 anys, 6 mesos després de la seva entrada en vigor. El govern ha constatat que la mesura ha estat poc efectiva i doblarà les multes a les principals plataformes perquè evitin l'accés dels adolescents. Rússia entra a formar part de la llista de paradisos fiscals que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol. En canvi, en surt Gibraltar després de 35 anys de ser-hi. També desapareixen de la llista països com Barbados, les Seychelles i Trinitat i Tobago. I els Mossos han detingut una dona de 41 anys a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per la mort violenta de la seva parella a Manresa, al febrer. La víctima tenia 46 anys. La detinguda ja ha ingressat a la presó.
1: Esports.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gian Antonio. Marc Márquez ha acabat sisè, sent l'únic català que ha puntuat. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo, volíem dir. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I tornant al motor, aquesta hora acaba de començar la Q1 del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, un gran premi on, de moment, els Mercedes de Kimi Antonelli i George Russell han estat els més ràpids als lliures.
0: I calor intensa, amb temperatures pròximes als 39 graus a l'Empordà i al Pla de Lleida. Brisa moderada a la costa nord i alguns núvols puntuals al Pirineu i a la costa sud. Demà, diumenge, començarà un canvi de temps amb més núvols i durant la tarda arribaran els primers ruixats a les comarques de Lleida localment intensos.
1: 3CAT Info.
0: 4 de la tarda i 4 minuts us acompanya Xavier Palau. A Veneçuela, els equips de rescat continuen treballant a contrarellotge per trobar supervivents d'entre la runa després del doble sisme de dimecres. Per facilitar la feina dels equips de...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 35 graus i una humitat del 21%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia. You can walk

0: Últimes intervencions ja al Comitè Federal del PSOE, on avui al matí Pedro Sánchez ha demanat superar la corrupció i ha defensat que ha actuat amb contundència amb els casos que han esquitxat el seu partit. Tots els barons territorials tanquen files al seu voltant, excepte el president de Castella la Manxa, Emiliano García Page, que ha reclamat avançar eleccions. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'entrinxerar-se a la Moncloa i lamenta que els socis del govern aplaudeixin la corrupció. El PP de Catalunya, el congrés que ha fet avui al matí, ha reelegit Alejandro Fernández com a president i Juan Fernández, fins ara portaveu de la formació al Parlament, com a secretari general. L'ONU estima que la xifra de persones que es poden veure afectades pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela arribi als 7 milions, dels quals 2 d'aquests milions viurien a Caracas capital. Els equips de rescat treballen per trobar supervivents encara entre els més de 50.000 desapareguts i més de 1.600 efectius han arribat de diversos països per ajudar a les tasques de recerca. Un doble sisme, balanç oficial encara no tancat, que va fer 920 víctimes mortals. L'Iran i els Estats Units s'acusen mútuament de trencar el preacord de pau firmat ara fa 10 dies. Els iranians haurien atacat Bahrain i un petrolier amb l'objectiu de perseguir objectius nord-americans, després que els Estats Units van bombardejar ahir instal·lacions militars al sud de l'Iran. Al Líban, Israel torna a atacar el país l'endemà de firmar un acord de seguretat que Hezbollah ha qualificat d'humiliació. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 41 anys a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per la mort violenta de la seva parella a Manresa, al febrer. La víctima tenia 46 anys. La detinguda ja ha ingressat a la presó. L'actriu Rosa Boladeres, guardonada amb el Premi Margarida Xirgu per la seva interpretació a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. El premi reconeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina.
1: Esports.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant d'Ayagura i Fabio Di Gian Antonio. Per Márquez ha acabat sisè, sent l'únic català que ha puntuat. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I tornant al motor, aquesta hora és a punt d'acabar la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, un Gran Premi on, a priori, George Russell ha fet el millor temps, amb Charles Leclerc segon i Hamilton tercer.
0: Tarda de dissabte amb només alguns núvols, poc importants, al Pirineu i algun núvol baix a la costa sud. Es manté aquesta bonança meteorològica arreu, amb brises marcades a la costa nord i amb una mica d'onatge. Un dia més ambient de plena canícula, avui amb temperatures que ballen entre els 32 i els 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau, recta final del comitè.
3: FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 24%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus i a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, freguen els 37. A França, un centenar de persones vulnerables han mort per afectacions relacionades amb la calor. Una dona de 80 anys ha perdut la vida ofegada en una platja de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta ja són 5 les persones mortes per ofegament a la platja des que ha començat la temporada de bany. L'Ajuntament de Tiana al Maresme es personarà en el procediment judicial per l'incendi forestal que ha cremat 48 hectàrees i que ja està controlat. Hi ha una persona detinguda presumptament relacionada amb l'inici del foc i el consistori assegura que exigirà que s'assumeixin les responsabilitats que corresponguin. També està estabilitzat l'incendi de la franja. Més de 50 associacions socials i veïnals de Barcelona s'han adherit a la marxa de l'orgull LGTBI i més, que se celebra aquesta tarda. L'orgull reuneix centenars de milers de persones a diverses capitals europees. Budapest viu la primera marxa després de 16 anys de govern de Viktor Orbán, que va intentar prohibir-la el 2025. Ja s'ha acabat el Comitè Federal del PSOE, on aquest matí Pedro Sánchez ha demanat superar la corrupció i ha defensat que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el partit. Tots els barons territorials, excepte el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, han tancat files al seu voltant. Precisament García Page reclama avançar les eleccions. A la clausura del Congrés del PP de Catalunya, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de capdilisme i situa Catalunya com a peça clau perquè els populars tornin a la Moncloa. Alejandro Fernández ha estat reelegit president de la formació i el fins ara portaveu del Congrés, Juan Fernández, serà el seu número 2. L'Iran i els Estats Units s'acusen mútuament de trencar el preacord de pau firmat fa 10 dies. Els iranians haurien atacat Bahrain i un petrolier amb l'objectiu de perseguir objectius nord-americans després que els Estats Units van bombardejar ahir instal·lacions militars al sud de l'Iran. El Líban i Israel tornen a atacar el país l'endemà de firmar un acord de seguretat que Hezbollah ha qualificat d'humiliació. L'ONU estima que la xifra de persones que es poden veure afectades pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela arriba als 100 milions, dels quals 2 viuen a Caracas, la capital. Els equips de rescat treballen per trobar supervivents entre els 50.000 desapareguts i més de 1.600 efectius han arribat de diversos països per ajudar en les tasques de recerca. El balanç oficial és de 920 morts.
1: Esports.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant d'Ayo Cura i Fabio Di Gian Antonio. Marc Márquez ha acabat sisè, sent l'únic català que ha puntuat. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet després de guanyar dijous la prova contra el rellotge. I tornant al motor, George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole, seguit dels Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Demà a les 3 es farà la cursa.
0: I després de la calor tan intensa de les darreres hores, la temperatura encara serà alta fins a la mitjanit.
3: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
4: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
3: La teva emissora.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 25%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus i a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, freguen als 37. A França, un centenar de persones vulnerables han mort per afectacions relacionades amb la calor. Una dona de 80 anys ha mort ofegada en una platja de l'Ampolla al Baix Ebre. Amb aquestes ja són 5 les persones mortes per ofegament a la platja des que ha començat la temporada de bany. Centenars de persones participen a Barcelona a la Marxa de l'Orgull LGTBI i més, que reivindica la primera mobilització pels drets del col·lectiu del 1977. Centenars de milers de persones han sortit al carrer en diverses capitals europees. Budapest viu la primera marxa després dels governs de Víctor Orbán, que va intentar prohibir-la. S'ha acabat el Comitè Federal del PSOE fet avui a Madrid, on aquest matí Pedro Sánchez ha demanat superar la corrupció i ha defensat que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el partit. Tots els barons territorials han tancat files al seu voltant, excepte el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha reclamat avançar eleccions. A la clausura del Congrés del Partit Popular de Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha acusat Pedro Sánchez de cabdillisme i situa Catalunya com a peça clau perquè els populars tornin a la Moncloa. Alejandro Fernández ha estat reelegit president de la formació i el fins ara portaveu al Congrés, Juan Fernández, serà el seu número 2. L'ONU estima que la xifra de persones que es poden veure afectades pel doble terratrèmol de dimecres a Venezuela arriba als 7 milions, dels quals 2 viuen a Caracas, la capital. Els equips de rescat treballen per trobar supervivents entre els 50.000 desapareguts i més de 1.600 efectius han arribat de diversos països per ajudar a les tasques de recerca. El balanç oficial és de 920 morts. L'Iran i els Estats Units s'acusen mútuament de trencar el preacord de pau firmat ara fa 10 dies. Els iranians haurien atacat Bahrain i un petrolier amb l'objectiu de perseguir objectius nord-americans després que els Estats Units van bombardejar instal·lacions militars al sud de l'Iran. Al Líban, Israel torna a atacar el país l'endemà de firmar un acord de seguretat que Hezbollah ha qualificat d'humiliació. Torna a obrir l'església de Sant Francesc de Montblanc, del segle XIII, després d'una rehabilitació que ha durat 9 mesos. Durant la intervenció s'han descobert unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre.
1: Esports.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant d'Ayogura i Fabio Di Gian Antonio. Marc Márquez ha acabat sisè, sent l'únic català que ha puntuat. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I en futbol, aquesta nit i aquesta matinada finalitza la fase de grups del Mundial. Ho farà amb els duels d'Anglaterra, per exemple, de Portugal o d'Argentina a partir de les 4 de la matinada.
3: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Armúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 26%.

0: Hey, Macklemore,
1: can we go thrift shopping?
2: What?

0: El nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol de dimecres passa de 900 a més de 1.400, segons l'últim balanç d'aquesta tarda. El govern espanyol també eleva el nombre de víctimes de 5 a 6. Una vintena de països han enviat equips de rescat i l'ONU calcula les pèrdues econòmiques en un 6% del PIB. Alemanya i la República Txeca registren rècords absoluts de calor amb temperatures superiors als 40 graus i a Dinamarca, per primera vegada des que hi ha registres, freguen els 37. A França, un centenar de persones vulnerables han mort per afectacions relacionades amb la calor. Una dona de 80 anys ha mort ofegada en una platja de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquestes ja són 5 les persones mortes per ofegament a la platja des que ha començat la temporada de bany. Centenars de persones participen a Barcelona a la marxa de l'orgull LGTBI més, que reivindica la primera mobilització pels drets del col·lectiu del 1977. Centenars de milers de persones han sortit al carrer en diverses capitals europees. Budapest viu la primera marxa després dels governs de Viktor Orbán, qui va intentar prohibir-la. Israel amenaça l'Iran d'atacar-lo si impedeix que prosperi l'acord de seguretat que va firmar ahir amb el Líban. El ministre de Defensa alerta que els militars no marxaran del país fins que Hezbollah es desarmi. Malgrat l'acord, Israel ha tornat a atacar avui al sud del país. L'Iran i els Estats Units s'acusen mútuament de trencar el preacord de pau firmat fa 10 dies. Els iranians haurien atacat Bahrain i un petrolier amb l'objectiu de perseguir objectius nord-americans després que els Estats Units van bombardejar instal·lacions militars al sud de l'Iran. Al Líban, Israel torna a atacar el país l'endemà de firmar un acord de seguretat que Hezbollah qualifica d'humiliació. Pedro Sánchez demana al Comitè Federal del PSOE superar la corrupció. El secretari general dels socialistes ha defensat que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el partit. Tots els barons territorials han tancat files al seu voltant, excepte Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa, que reclama avançar les eleccions. A la clausura del Congrés del PP a Catalunya, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de capdirlisme i situa Catalunya com a peça clau perquè els populars tornin a la Moncloa. Alejandro Fernández ha estat reelegit president de la formació i el fins ara portaveu al Congrés, Juan Fernández, serà el seu número 2.
1: Esports.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Yogura i Fabio Di Gianantonio. Marc Márquez ha acabat sisè, sent l'únic català que ha puntuat. Encara en motors, George Russell ha estat el més ràpid a la classificació del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i sortirà des de la pole, seguit dels Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignànigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona també a la prova contrarrellotge.
0: I es manté el cel serè o ras a tot el país. Atenció a la matinada, que es preveu calorosa i xafogosa a la costa, de 24 a 27 graus de mínima. Matinada càlida al Pla de Lleida i punts de les comarques gironines.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 27%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 38%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 55%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 57%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 62%.